0: Son las 3. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, a hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha 2 quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat deixa el Nus de la Trinitat força congestionat, que de retruc doncs afecta les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya, com a mínim els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, com dèiem, aquests 2 dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. En les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
8: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports senglars o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
9: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües passi alguna cosa.
10: És el que tenim que fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals: la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Del Tebre tanca així una nova jornada de la Sega, on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va a llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Estic preparant pel Mundial i el final i les últimes copes del món. I al final, haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble. La veritat és que no podria demanar més. I a part, poder quedar a la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.

0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i compressió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona, i és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la Xarxa, Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la Xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots 2 sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les 2 rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només alguns uns núvols prims i poc importants i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents. I la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes 2 agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb 10 d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
3: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla d'AGA. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests 2 plans tindran continuïtat.
1: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien, a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
5: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
6: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
5: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
6: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
5: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
1: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Òscar Ordeig d'Agricultura ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
1: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
7: No hem rebut res. Jo l'empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà de, del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que per tant es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques al final rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
1: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat? Més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia.
7: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no?, amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no?, doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
1: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
7: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més, qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola, no? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent, no? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
1: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
7: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen en pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
1: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
7: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
1: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu.

0: golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
1: We have a great start.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència està...

0: proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
1: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de pàdel slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat 5è a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
2: Estic preparant el Mundial al final i les últimes copes del món. I al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble. La veritat és que no podia demanar més i a part poder quedar a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Tàrrega Televisió.
3: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
4: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
3: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
5: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja toca els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
3: El que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
2: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès, de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, el tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona. També la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58, el tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, Aquí, en aquest cas, destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà. I en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes a aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la marxa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable. Diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara. I ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
5: La multa i reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
2: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
2: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme De Fez.
7: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
8: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
7: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
8: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
7: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
2: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que per tant es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
2: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa un minut d'un quart de nou del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris?
9: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, i aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més fins a finals del mes de setembre com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram tant de les línies T5 i T6. Es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests 2 mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei i un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
2: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Catalunya arriba expectativa a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia a tothom.
2: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
10: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
2: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
10: Ha anat força bé. En el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim els que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
2: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
10: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que evidentment l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
2: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prou campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
10: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant, la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any. Perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant amb aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions perquè igualment també necessitem la sang, és a dir, hem de combinar totes les coses.
2: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.

0: Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Tsuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
2: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
3: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, Suara, en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
1: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fet.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
1: Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim, 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
1: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir, cap al migdia, i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: Són 9:15, el tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat de fet aquest dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
8: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de un estiu d'obres. Pel que fa a les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara al tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests dos mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i es recupera bona part del servei de les tres línies del tram Besòs.
1: Doncs haurem d'esperar aquestes dues setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes dues línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna, Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
9: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
10: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
1: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Delta Ebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
11: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
12: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
11: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
13: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellesqués o la tirés fora de les línies.
11: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.
1: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
14: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades, que els manté com a líders invictes de la primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. A l'afegit, el gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92, Santa ansiava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
15: The first goal we received was my fault because
16: el primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
14: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
17: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
14: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes.

0: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
1: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
2: Doncs molt bon inici, no?
1: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
2: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
1: Adéu.
2: I temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
3: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en...
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
6: Avui és dimecres 10 de setembre de 2026. Iu! I tal dia com avui, però del 1990, va ploure bastant al nostre municipi.
5: No com ahir.
6: De fet, fins i tot es van inundar els estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu, cosa que no és cap novetat. Uh-huh. Això ens ho explicava en Pere Prat.
5: I quin sant no va saber mai el que deia en Pere Prat?
6: Doncs mira, va ser Sant Nicolau de Tolentino, que veia visions, algunes del purgatori, i que els seus amics li atribuïen el dejuni. Això del dejuni intermitent és més vell que el cagar. Ni qui es va inventar tampoc aquest refrany. Qui per la Mare de Déu de setembre no té figues a secar, poques n'assecarà.
5: Oh, quina pena!
6: Nosaltres volem figues.
5: Déu vos guard per totes i benvingudes al 648è Infopodcast Cardedeu.
6: I avui estrenem la secció Déu vos guard mainada amb una col·laboradora molt especial que ens aproparà al llenguatge juvenil als que encara som joves, però no tant.
5: És algú estimat per totes, algú que no deixin diferent. La Júlia
7: Domènech! Hola, Borch! La paraula del dia és ratxeta. A veure si endevineu què vol dir.
6: Ratxeta. Tu què creus que vol dir ratxeta, Enric? No és una ratxeta de xocolata, eh?
5: Jo ratxeta diria que és allò que es fa de formatge a la paella, saps? Com una fondue, però que el planxes. Allò,
6: allò és la raclet, no?
5: Ah, no sé.
6: No, és cap ratxeta.
7: Bé, doncs, Amorch, una ratxeta no és més que una noia amb estiles, una noia amb estètica urbana de barri. Una ratxeta és una noia amb unes arracades que semblen hula hoops. Ella porta un eyeliner que li dona la volta a la cara. Ella porta unes sabates probablement d'un pam d'altes i és una tia estupenda que sempre ensenya una mica de cuixa. Una ratxeta, en altres generacions, hagués pogut ser una xoni, però això sempre tenia un component classista, negatiu, despectiu. En canvi, la nostra generació subverteix el concepte convertint en una cosa desitjable, lloable, un adjectiu positiu. Això ho adoptem sobretot de la cultura del trap. Bon dia!
5: Bé, tu, doncs ja ho sabríem. Era exactament el que pensàvem.
6: Correcte.
5: Va, i ara, paraula d'àvia. I avui, la frase feta següent. Això no treu cap a res!
6: I el que vol dir, bàsicament, és que això no porta a cap lloc. I el que no treu cap a res és que tingueu un hort i no sapigueu què heu de fer, així que som-hi amb l'horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Maria! Poseu com posa aquests dies. Ja sabeu que sempre us ho recordem. Quan plou, es filtrarà bé. No ha plogut, en som conscients que no ha plogut. Plourà, tampoc. Però bé, ja us ho dic. I la collita que heu plantat, si ho feu així, doncs que hauria de ser la collita de tardor, ja tindrà bons nutrients.
6: I comencem amb les notícies i parlant de l'exposició Edatisme Zero envers les persones grans, que es fa a la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura.
5: Doncs sí, així és, Susanna. S'inaugurarà aquest dilluns 14 de setembre a 6:45 amb l'actuació musical d'Estanislav Stepanek i Magda Carla Angelats. Les persones grans que assisteixin a la inauguració tindran invitacions per l'espectacle Amb qui s'ho fa l'Emili, del 3 d'octubre al Teatre Auditori. Com era? Susanna, tu en deies Emili, no? L'any passat?
6: Amb qui s'ho fa l'Emili. Va, i evidentíssimament del temps, també haurem de parlar, no? Tot i que ja sabeu que no us podeu refiar gaire de nosaltres, perquè déu-n'hi-do els encerts d'ahir, Enric.
5: És en Metocat, el senyor Metocat, el que s'equivoquen, altres no. Doncs sí, no va ploure ni de bon tros el que creien que plouria. Però anem a veure què arriba aquests dies, i és que pel que fa avui farà un dia radiant amb màximes de 25 graus. Un dia espaterrant, de debò, per fer esport, és fantàstic, una

0: bicicleta, etc.
1: Ostres, però jo avui porto pantaló llarg.
0: Per això, és que ens ho creiem, màximes de 25, s'estarà superbé. I pel cap de setmana, com a molt, augment d'un o dos graus amb un divendres força ennuvolat. Una diada ennuvoladota. Com està el país? I amb això arribem al... No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu! I tot i que avui no tenim res a la vista, recordem que demà és... I de cara al cap de setmana tenim ja, alerta, comencem amb el cinema Esbarjo, amb Love My Tender, o Love Me Tender. O...
1: Love Me Tender, no, Love My Tender, molt bé.
0: I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts
0: per la ràdio
1: al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
0: Salut i Paula, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies! Iuhuu!

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, serà el moment per l'entrevista des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, que parlarà sobre l'estat de les pol·linitzadores al Baix Montseny i també del Vallès Oriental. A 9:45, serà el torn de rebre a l'estudi. No hi haurà en Guillem Sánchez, però sí que tindrem els tuits i ho farà des de l'estudi a l'Andreu Jiménez. I avui tancarem el programa fent un repàs breu dels resultats esportius de les nostres comarques. I a més, un cop acabat el repàs, parlarem del Hike and Fly. Això ens ho explica el president del club Vol Parapent Serra Cavallera de Sant Joan de les Abadeses i Ugasa, Xavier Sanfulgencio, que ens explicarà quina és la seva ruta preferida per volar. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ramon Cotarelo incendia la Diada Ripoll amb un discurs partidista i contra l'islam. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: El politòleg, escriptor i doctor en Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, Ramon Cotarelo, va pronunciar un discurs molt polèmic durant l'acte institucional de la Diada Nacional que es va fer divendres al matí al monestir de Ripoll. Cotarelo, que va ser l'encarregat de fer la glossa després de la renúncia del filòsof i articulista Bernat de Déu, va fer un discurs totalment partidista a favor d'Aliança Catalana. I Sílvia Orriols i en contra de l'islam. Sentim-ne dos fragments.
2: Aliança Catalana i Sílvia Orriols són extrem dreta, tret característics de l'extrema dreta fer valer la violència com instrument polític. I aquí els únics que fan valer la violència contra els seus adversaris polítics és l'extrema esquerra. L'islam és una ideologia política totalitària i sobretot sectària, criminal.
1: Un discurs incendiari que va obligar l'Ajuntament a desmarcar-se'n a través d'un comunicat en què deia que no coneixia el contingut del mateix prèviament. Va dir que eren opinions del glossador no consensuades amb el consistori i que lamentaven que el discurs no se centrés estrictament en la Diada. La mateixa alcaldessa va dir que subscrivia bona part de la seva intervenció, però que no era el context ni el lloc adequat per expressar-lo, tot i que va negar que digués que s'havia de recobrar la mili per fer la Guerra Santa. Podem sentir què va dir exactament.
2: Hem viscut per primera vegada en la història d'Europa 75 anys sense guerres, és a dir, 3 generacions que no han viscut una guerra, i les dues últimes no només no han viscut una guerra, sinó que no han fet ni tan sols el servei militar, és a dir, no saben defensar-se, no saben disparar un arma, estan preparats per la guerra.
1: Així és com va acabar el seu discurs, amb una cita que va dir per última vegada el primer ministre de Grècia el 1940, quan la Itàlia feixista va envair el país hel·lènic.
2: Endavant, fills dels grecs, allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones, els santuaris dels déus dels vostres pares, les tombes dels vostres avantpassats. És l'hora de la lluita final.
1: No cal dir que tots els partits de l'oposició, excepte el PSC, van criticar Cotarelo i el contingut del seu discurs. Esquerra va dir que havia tiat l'odi i havia fet un discurs totalitari i xenòfob, Junts, que s'havia convertit en un míting de partit amb un discurs que no comparteixen molts ripollesos. Som i Ripoll va qualificar la glossa de nefasta i partidista i que, com deia Esquerra, havia fet mofa del papa de Roma i el catolicisme, mentre que l'Alternativa per Ripoll CUP no va assistir ni a l'acte perquè no volien ser còmplices, segons deien, dels discursos d'odi i confrontació i d'una glossa que no el representava.
0: 11 famílies als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic estan en risc de desnonament. Els habitatges que van néixer com un projecte de lloguer assequible i que ara formen part del parc públic tornen a estar al centre del conflicte entre les famílies i administració. Andreu Jiménez, del 9FM.
3: Veïns i veïnes dels pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic es van tornar a concentrar dimecres a la tarda per denunciar la situació d'exclusió residencial i vulnerabilitat que pateixen. En els pròxims mesos, 11 famílies podrien ser desnonades dels seus habitatges. Els blocs, formats per 104 pisos, van ser construïts per la Caixa i formaven part d'un programa d'habitatge assequible. Clara Cuso, membre de la PA Osona, en fa ressò.
4: A partir d'aquí, moltes veïnes es van veure abocades a marxar o van començar a rebre demandes judicials de desnonament. Només en casos molt concrets de vulnerabilitat residencial, sobretot en casos amb menors, es va aconseguir algun lloguer social. Aquest mateix modus operandi de la Caixa en el seu moment es va repetir a totes les altres promocions d'habitatge assequible en protecció oficial que hi havia arreu de Catalunya.
3: L'any 2023, un cop finalitzat el període de protecció oficial, la Caixa va posar fi al programa. Als llogaters se'ls va oferir la possibilitat de comprar els pisos, però les famílies denuncien que els preus eren inassumibles i moltes es van veure obligades a marxar.
4: Ningú no vol viure en aquesta situació inestable i la volen regularitzar. Algunes, que podien tenir capacitat per llogar pisos, es troben, a més, en una ciutat on se'ls nega el dret i on s'exerceix racisme immobiliari per part de propietaris i d'immobiliàries.
5: El parc d'habitatge de la comarca, com tots coneixem ja, està totalment tensionat fruit de l'especulació i l'absència durant dècades de polítiques d'habitatge enfocades a la garantia dels drets socials. I tot això impossibilita a moltes famílies accedir a un habitatge digne.
3: Davant d'aquesta situació, diversos moviments socials van pressionar les administracions perquè els habitatges es mantinguessin com a lloguer social. El 2024, l'Incasòl va adquirir 76 dels pisos que van passar així a formar part del parc públic d'habitatge. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha iniciat processos per recuperar els habitatges i que això pot acabar amb el desnonament de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Irene Pérez és membre de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
5: Sol·licitem que els ajuntaments de la comarca, especialment els declarats en mercat tensionat, posin al centre de les polítiques assegurar el dret a l'habitatge, ampliant el parc d'habitatge assequible. I finalment, demanem també que la ciutadania i el veïnat es solidaritzi i mobilitzi per aturar els desnonaments.
3: El primer desnonament es va poder aturar el passat 26 de juny. El pròxim està previst per al 23 de setembre a les 10 del matí. L'objectiu de les famílies i dels moviments socials és trobar una solució que permeti garantir la continuïtat residencial dels veïns i mantenir els habitatges com a lloguer assequible.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treballa per licitar les obres del gimnàs municipal abans que acabi el 2026. L'objectiu és que les obres es facin durant l'any que ve. Laia de Déu, una codinenca.
6: Després d'instal·lar unes grades alçades al pavelló municipal i construir un ascensor al consistori, ja va anunciar que tenia la intenció d'ampliar la zona esportiva del poble amb un nou gimnàs. Aquest serà tocat al pavelló i serà un servei a demanda que s'hi podrà accedir amb un codi personal per a cada usuari. Pol Rodoreda és regidor d'Esports i donava els detalls sobre aquest futur equipament.
7: Planteja un gimnàs al lateral del pavelló amb accés obert mitjançant reserva de codi, que estarà format per uns 200 metres quadrats d'una sola planta i es pretén licitar a finals d'aquest any 26 per executar a finals d'any, acabar-la el 2027.
6: El gimnàs costarà entorn als 210.000 euros i l'Ajuntament ha obtingut una ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de 170.000 euros, mentre que els 40.000 restants surten de fons propis.
0: Des de principis de la setmana passada, a la bassa del polígon del Pla del Mas a Manlleu hi ha un element poc habitual que crida l'atenció de qualsevol vianant que passa per allà. És un vehicle que va acabar dins l'aigua, Andreu.
3: Un grup de quatre joves es va escapar sense conseqüències greus d'un accident que hauria pogut acabar molt pitjor el passat dilluns a Manlleu. Van acabar amb el cotxe dins de la bassa del polígon del Pla del Mas. Segons ha pogut saber el 9-9, conduïen a entre 100 i 120 km per hora en una zona on la velocitat màxima és de 30 i, a més, era cap dels quatre tenia carnet. El cas és encara una mica més rocambolesc, perquè el cotxe, un Audi, no era de cap dels joves, sinó llogat a Alemanya, la qual cosa pot comportar que la retirada s'allargui fruit dels tràmits i comprovacions per part de les asseguradores. Cap dels nois era tampoc la persona que constava els papers amb què es va llogar el vehicle. Els bombers van rebre l'avís de l'accident dilluns a 11:15 a.m. a la bassa del Revolt, entre la Ronda Nord i el carrer Fontcoberta. En va alertar un testimoni. Tot seguit es va activar una dotació del parc de Torelló que va treballar una hora i mitja al lloc conjuntament amb la policia local. En arribar-hi, els quatre joves ja eren fora del turisme, il·lesos, però igualment es van inspeccionar el vehicle per assegurar que no hi hagués ningú més i prevenir els majors. L'impacte va disparar els coixins de seguretat del cotxe, en va trencar la majoria dels vidres i va provocar desperfectes al capó, els para-xocs i el conjunt de la xapa. Veïns de Manlleu s'han queixat altres vegades, fins i tot els plets municipals de vehicles de gran cilindrada que circulen a tota velocitat pels carrers del poble.
0: Camp de Bànol recupera la tornaboda, estrena la geganta gala i tindrà l'Opau de Ponts a aquesta festa major, Isaac Muntados.
1: Des d'aquest dijous i fins dimarts vinent, Camp de Bànol viurà 6 dies molt intensos amb la celebració de la festa major del municipi. Una de les novetats principals de la gala serà la recuperació de la tornaboda, que feia uns 15 anys que no se celebrava. De fet, el cartell de la festa major, dissenyat per Oriol Bartés i Sergi Colomer, es multiplica per 10 i està compost per 10 imatges dels balladors de la dansa anant a fer la tornaboda. Sentim Oriol Bartés, membre de la Comi Engalanats, parlant-ne.
8: Dimarts, com a novetat, després de molts anys hem recuperat la tornaboda. Tota la festa major està basada en la recuperació d'aquest acte. Veureu com els cartells, com les samarretes, com els mocadors parlen sobre la tornaboda. La tornaboda antigament era com l'allargament de la festa quan es casava algú del poble. L'endemà es feia com un dinar perquè la festa durés més. La tornaboda tota la vida s'havia fet a la Font del Querol. Malauradament, aquest any no hi podem anar per les esllavissades que van haver-hi al camí ral. La farem aquí a Can Branques i igualment sumarem un recorregut pels carrers del poble on la gent podrà tirar aigua pels balcons.
1: L'altra gran novetat serà l'estrena dissabte al matí de la nova gala, un any després de l'estrena del nou gegant Grau. La geganta, fet al taller Aglà, que pesarà uns 35 quilos, gairebé 15 menys que abans, i que estarà acompanyada de 6 colles més. Sentim el regidor de festes del municipi, Xavier Capdevila.
9: I això ha propiciat que molta gent s'hagi ja animat, és a dir, només quedava una persona pràcticament a la colla gegantera perquè eren importables els gegants que hi havien, i ara ja tenim 5 o 6 persones que s'han engrescat a portar els gegants.
1: La gala tindrà activitats pels més grans i més menuts i destaca la pintada d'un nou mural per reivindicar la figura del capità Bori. Oriol Lázaro és l'alcalde del municipi.
10: Està previst fer-ho a la façana del darrere del casino, que ja ho hem parlat amb l'entitat i per tant estem tots d'acord. Tot arrenca d'un taller que ja vam fer amb els nens i van sortir idees i a partir d'aquí l'artista ens farà la proposta del mural que pugui quedar allà.
1: La festa arrencarà fort amb el pregó dijous amb Guillem Estadella, un humorista de RAC1 molt conegut, i DJ Adrián. Divendres hi haurà els plats forts amb la volta, el correbars amb la xaranga màgic, el heavy metal i rock del jove ripollesos Metal Busters i l'Opau de Ponts, que celebra 10 anys i vindrà amb una banda de versions. Dissabte serà el torn dels Flashy Ice Cream, uns referents de la música urbana catalana, de versions Aguateques i DJ Serra. Dilluns serà el torn del Ball del Confeti al Diagonal amb els locals enrocats i la Big Bandida, que faran versions i donaran pas a Bertrand DJ. Fora de les nits també destaca la ballada de la dansa diumenge i dilluns a les 6 de la tarda a la plaça de la dansa.
0: I la Festa Major de Calldetenes va començar aquest cap de setmana amb una cinquantena d'activitats que s'estendran fins al dia 27 de setembre. Andreu.
3: Calldetenes va encetar actes de la seva Festa Major aquest dissabte amb una proposta adreçada a un públic jove d'entre 12 i 18 anys. Van començar amb una caminada per després continuar amb la Blanc Fest, una festa on els requisits són vestir-se de color blanc i assistir-ho amb ganes de passar-ho bé. Diumenge les propostes van continuar amb un taller de realitat virtual i l'exhibició de patinatge. Aquest divendres, el dia 18, s'inaugurava l'exposició d'artistes locals i es va dur a terme a l'acte de celebració dels 50 anys de la revista L'Espiga, amb una conferència a càrrec del periodista Ramon Besa. Sentim a Joan Pujol, membre de la revista.
11: Nosaltres pensem que serà un recull, com que L'Espiga sempre ha set, som part de la història de Calldetenes, perquè de petit o un gran escrit sempre ha sortit algun acte vinculat al poble, i 50 anys hi ha molt tema per explicar, perquè a part de que hi ha moltes entitats i llavors s'han fet molts actes, també ha passat molta història i el poble ha anat evolucionant amb aquests anys.
3: Aquest mateix dia ja començaran les propostes musicals, les nocturnes, a càrrec dels joves alternatius a Calldetenes, la JAC. El seu representant, Jacint Autet, en parla.
12: Comencem el dia 19 amb el concurs de paelles. Seguim tota la setmana amb diferents activitats, com el tast de vins, el tast de cerveses, el cercabars el dissabte. Per lo que fa a la festa nocturna, el divendres 25 tenim nit de concerts amb el grup de versions Pasqual i Desnatats, seguit d'una mica de punk amb El Último que Cierre i acabar la festa amb punxadiscos locals. Llavors, el dissabte tenim la tradicional festa Paquitos i, per acabar, la setmana següent tindrem també el Guatecazo, el dissabte dia 3, per acabar de cremar-ho tot i acabar la festa major com cal.
3: També hi haurà un concurs de paelles o l'acte d'entrega de premis literaris el dissabte 19 de setembre. El tir al plat, la fideuada popular i el campionat de botifarra són alguns dels actes que complementen la programació, que s'allargarà encara fins la setmana següent. Dijous 24 de setembre, amb la tradicional xocolatada popular, la cercavila dels gegants i capgrossos i les sardanes. Divendres les habaneres centraran la jornada i dissabte i diumenge encara es programaran activitats, fins a la traca final amb l'escamot dels Diables. Durant la festa major també es podrà gaudir de l'obra de teatre Les Palplantes.
0: Va deixar les conys, però anys després va acabar negociant a Brussel·les l'entrada de l'agricultura i la ramaderia espanyoles al mercat comú europeu. És només un dels episodis de la vida de Pere Clos i Barnils, pagès de Cardedeu, que ara als 86 anys protagonitza una biografia escrita pel també cardedeuenc Salvador Collicart. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Així és, Ona, i és que aquesta joia que ja tenim entre mans és un treball que recull mig segle d'una trajectòria estretament vinculada al món de la pagesia. Escoltem a Salvador Coll i Car, documentalista.
14: El gener d'aquest any el vaig venir a veure, esclar, que a mi, quan em comença a explicar, i a través de reunions que teníem o cada setmana o cada 15 dies, esclar, jo quedava impressionat de la seva trajectòria i impressionant que el que havia arribat a fer.
13: Aquesta trajectòria pública de Clos comença abans dels 25 anys, quan es converteix en president de la Germandat de Pagesos de Cardedeu, que amb la fi del franquisme passaria a ser la Cambra Agrària. Més endavant arribaria a presidir durant 15 anys l'Associació de Joves Agricultors i representar els productors espanyols en les negociacions europees. Però una altra de les grans batalles de la seva vida la va lliurar molt més a prop de casa. Va ser per l'aigua. Aquella idea acabaria convertint-se en l'embassament de Vallfornès, una infraestructura que va transformar la gestió de l'aigua a la zona.
14: Parla amb l'amo d'Espinosa i li explica la necessitat de Cardedeu de tenir un embassament. I és que la tercera, el primer embassament, o unes, ja durant la guerra del 36 ja va haver-hi un intent que no es va acabar, i va haver-hi un altre intent l'any 52 de fer aquest embassament, i ara, finalment, la tercera ha anat la vençuda i en Pere va aconseguir a través de gestions.
13: La recerca també recupera una època marcada pels conflictes entre municipis i propietaris per l'accés de l'aigua, unes disputes que venien de lluny i que condicionaven directament el futur dels camps de Cardedeu entre Cànoves i Vallfornès, que havia de posar ordre a una situació que durant dècades havia enfrontat a diferents usuaris de la conca.
14: A la riera de Cardedeu hi havia 8 o 9 molins de gra, que això potser fa 300 o 400 anys ja hi eren aquests molins de gra.
15: Cada molí tenia la seva bassa i ara l'embassament és per tots els pagesos de Cànoves i Cardedeu. Però llavors els que feien de tenir una reserva d'aigua eren els 6 o 7 embassaments que hi havia en els molins, que amb la caiguda de l'aigua feien voltar la roda que molia el gra.
13: La biografia recupera les protestes pageses a la Jonquera, les negociacions per l'entrada al mercat comú i la intervenció de Clos per intentar salvar diversos escorxadors en fallida. Mig segle d'història de la pagesia explicat a través de la vida d'un dels seus protagonistes. El resultat es presentarà a Cardedeu aquest octubre i quedarà dipositat a la biblioteca i al museu perquè en pugui ser consultat.
0: I per la Diada es commemora la caiguda de Barcelona el 1714 durant la Guerra de Successió, però ara ens centrarem en un altre període en què hi va haver repressió a Catalunya, el franquisme, concretament al final d'aquesta etapa. Coincidint amb el 50è aniversari de la gran manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat, dimecres es va presentar el podcast La Unitat que va fer trontollar el franquisme en l'Assemblea de Catalunya a Osona el 1971-1978. Andreu.
16: Truquen al timbre i hi havia la Guàrdia Civil ben armada i que, amb el meu nom, que em venien a buscar.
17: Els dos mesos van ser com un alliberament, oh, Déu. El pitjor van ser les hores, els dies, a Via Laietana. Pels cops, no vaig dormir ni menjar.
3: Són dos els testimonis que van patir la repressió del final de la dictadura que es poden sentir al podcast L'Unitat que va fer trontollar el franquisme a l'Assemblea de Catalunya 1971-1978, una coproducció del 9FM, La Xarxa i Ràdio Nacional Espanya, Catalunya, Ràdio 4, que es va presentar dimecres a la tarda a la Sala Verdaguer i Callís del 9-9, en un acte que va ser, en ell mateix, un programa de ràdio. Així ho explica el coordinador del 9FM, Isaac Moreno.
18: Els fets que explica el podcast, la gestació i funcionament de l'Assemblea de Catalunya van passar quan Franco encara era viu. És a dir, avui parlarem d'un col·lectiu de persones que de forma unitària va lluitar contra el franquisme amb el dictador viu. Això no era una tasca senzilla i, com sentirem de la veu de molts testimonis, va comportar no només valentia, sinó també, en alguns moments, enginy.
3: El podcast, dirigit pel periodista Jordi Molet i que ha comptat amb l'assessorament històric de Joaquim Albareda, parteix del documental amb el mateix nom que es va estrenar fa uns mesos a l'Atlàntida. Pretén fer memòria històrica i recordar el paper que va tenir l'Assemblea.
19: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i l'altre concepte que va quedar una mica diluït, que era la l'acord, la lluita, la coordinació amb tots els pobles de la península Ibèrica.
20: Un enemic que acaba al mateix lloc, que és el feixisme, el tenim al davant, aquest populisme maleït, universal, que s'està implantant, i no som capaços de reaccionar, potser perquè aquest enemic és, diguem-ne, més complex, que domina l'opinió pública del món.
3: L'estrena s'ha fet coincidint amb el 50è aniversari de la gran manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat. A banda dels testimonis, també es poden sentir escenes dramatitzades recreant situacions de l'època. El podcast es pot escoltar a la plataforma La Xarxa Més.
0: La Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines arranca el nou curs escolar ampliant la seva oferta d'activitats a la Ia de Déu.
6: A més de mantenir els tallers habituals de música i les sessions d'art dels dissabtes, des del consistori s'està treballant per incorporar noves disciplines, com la fotografia. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
21: Després tenim les extraescolars que ofereix la regidoria d'Educació amb el Pla Educatiu d'Entorn. Les extraescolars accessibles aquest any seran d'art i de fotografia. Les d'art segur que es faran a la Casa de les Arts. La fotografia estem acabant de lligar amb l'empresa contractada quin seria l'espai idoni, perquè sí que és veritat que ha de ser un espai tancat i amb poca llum per l'àmbit que és la fotografia. Per tant, durant el primer trimestre i segurament el segon d'aquest curs, les extraescolars d'art, que funcionen molt bé, es seguiran fent a la Casa de les Arts i es fan els dissabtes.
6: Les matrícules per a aquestes activitats s'obriran en els pròxims dies, ja que el servei s'iniciarà més endavant, com és habitual en el calendari de les extraescolars. Paral·lelament, l'equipament es prepara per acollir noves propostes culturals i tallers a partir de l'octubre.
21: Però és veritat que tenim altres propostes d'artistes de Sant Feliu que hem d'anar rebent i algunes ja estan més o menys encaminades, però tot això serà de cara més cap a l'octubre. Pensem que la Casa de les Arts, la seva activitat ha d'anar creixent i per ara assegurades tenim l'Associació de Música i les extraescolars d'art. La resta són coses que aniran passant durant el curs.
6: D'aquesta manera, la Casa de les Arts es consolida un curs més com l'espai de referència per a la formació, la creació i la promoció del talent local al municipi.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treballa... Perdoneu, aquesta no és. És la de Comissió de Diògenes, el fanzín que recull de manera documental la reforma autogestionada que va haver al local. Que va haver el local de l'Esplai de Cardedeu entre el 2022 i el 2025, ha rebut el Premi Delta Cultura Plata en categoria de publicacions d'Enric.
13: Així és Ona, un premi que està dins de la 43a edició dels Premis Delta 2026 que organitza l'Associació de Disseny Industrial ADIF-FAT cada dos anys i que aglutinen els principals reconeixements a l'àmbit del disseny industrial i del producte del país. Escoltem a Pol Julià, dissenyador, curador i professor universitari i també exmonitor de l'Esplai.
22: Gràcies al premi i també a altres entitats, a la publicació i també tot l'antic projecte aquest del local de l'Esplai ha tingut com certa repercussió. A través dels premis està exposat al Museu del Disseny de Barcelona, al Design Hub un altre cop, i també ara ha estat exposat a la Farina del Clot en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona 2026, juntament amb una taula del propi local.
13: La publicació, feta per diversos joves vinculats a l'Esplai Bruixes i Bruixots, documenta fotogràficament i amb relats del procés que hi ha hagut en transformació de l'Esplai, així com reflexions més filosòfiques del que ha significat la reforma a nivell estètic i polític.
22: El que buscava era una mica també portar a la contrària les polítiques de l'Ajuntament d'oferir a les entitats espais neutres i polivalents que no tenen res de neutre perquè al cap i a la fi són espais populistes fets per agradar, fets per vendre i per tant té una estètica purament mercantilista que és un valor que a l'Esplai o a les entitats que formem part del poble no en representa.
13: El jurat dels premis, format per Javier Peña Ibáñez, Laura Clarías, Bet Galí, Bernat Puigdollers i Raquel Pelta Resano, ha destacat del projecte Comissió Diògenes la seva capacitat de construir pensament crític, promovent formes innovadores i renovadores d'entendre el disseny.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps.
23: Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana, l'última ja d'oficialment de l'estiu. Oficialment està a punt d'acabar l'estiu. Ja sabeu que meteorològicament parlant, ja fa uns quants dies que hem entrat a la tardor. però oficialment encara no, encara falten uns quants dies d'estiu. I es nota, perquè és que aquest cap de setmana llarg que molts heu pogut disfrutar, ha estat autènticament d'estiu, unes temperatures altes de dia, amb molts valors pròxims als 30 graus, una calor moderada, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Aquestes dates haurien d'estar màximes de entre els 25, 26, 27 graus a tot estirar. I aquest cap de setmana, com deia, s'han aproximat les màximes als 30 graus, per tant, valors més alts del que toca. És una tendència molt important dels últims mesos. Fa ja molts mesos que tenim aquestes temperatures més altes del que tocaria, i aquest mes de setembre tampoc és una excepció, ni molt menys. Les temperatures són bastant més altes del que tocaria. I gens de nuvolositat, molt de sol, molta tranquil·litat meteorològica. I avui igual, avui molta, molta tranquil·litat. Les temperatures mínimes també han pujat aquest cap de setmana. Fa una mica de fresca a la zona del Pirineu, però fora de la zona del Pirineu, temperatures bastant suaus. Sí que es pot dormir molt bé i això, però temperatures bastant suaus, no han baixat molt. Es pot dormir perfectament, no fa fred enlloc fora del Pirineu. I avui les temperatures màximes semblants als d'ahir, molts valors entre els 25 i els 30 graus, un dia completament serè, amb molt de sol, només algunes nubes de tarda a la zona del Pirineu, que no deixaran en cap cas precipitació, i per tant un dia gairebé d'estiu, de ple estiu, amb una...
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. El nou FM, el nou so d'Osona.
2: 24/7. Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
2: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
2: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
2: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
2: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
4: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
5: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
4: Llibres, papereria i regals.
5: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
24: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
25: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
1: l'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
8: El 9FM. El 9-So d'Osona.
9: Territori 17.
0: Són 9:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui l'Enric, des de Ràdio Televisió Cardedeu, ens porta una entrevista on parlarem de petites coses que són la base de tot, i és que parlarem de les pol·linizadores, oi?
13: Proposat conèixer l'estat de les pol·linizadores al nostre territori, concretament al Baix Montseny i al Vallès Oriental, i per això doncs, hem volgut parlar sobre abelles, borinots i tot el que s'ha de saber al respecte. Així que m'he remengat i he sortit a buscar per Cardedeu algú que me'n pogués explicar més, i m'he trobat amb en Jan Ischter, un biòleg que crec que ens en podrà treure l'aigua clara de tot aquest comportament. Primer de tot, et preguntaré per tu qui ets i què fas.
10: Bueno, sóc en Jan Ischter, vinc de França i sóc veí de Cardedeu. I sóc geògraf de formació i naturalista de professió. Llavors em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
13: O sigui que crec que hem anat a donar la tecla perfecta, contactant amb tu. Com està l'estat de les nostres abelles de per aquí la zona? Quines curiositats en sabem? Què ens en pots explicar?
10: Val, pues la primera pregunta que jo t'he fet és de qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 600-700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. Bàsicament, què és una abella? Una abella pues, és un himenòpter, és un ordre d'insecte que, bueno, que inclou les formigues, les vespes i les abelles. ¿Vale? Les abelles són insectes, bueno, com tots insectes, amb 6 potes, 2 ales, i aquestes tenen una llengua llarga. ¿Vale? Això són totes les abelles, són similars. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. Després, hi ha dos ecologies, bàsicament. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. Llavors, una molt petita part, la gran majoria, que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són social, viuen en cada escola és la seva casa, bàsicament. Llavors, aquestes sí que podem passar temps en les flors. Bueno, la primera pregunta és per què estan dins de la flor, perquè això és una evolució. És una evolució entre la flor i l'insecte. Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat, perquè el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que atrae, que té una funció per la abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny que la o que està just al costat o la que podia portar amb el vent. Llavors, aquesta evolució ha fet la màgia d'aquest insecte social, que és algo increïble a nivell de biologia evolutiva, i la màgia de la diversitat de flors que tenim. Llavors, bueno, ara tenim el panorama que coneixem, que, bueno, quan ve una flor, sovint hi ha un pol·linizador, que coneixem les abelles, però també molt més, hi ha papallones, diurnes, nocturnes, hi ha coleòpters, molts insectes estan passant temps, aprofiten aquest recurs, que és el nèctar. Per tant, a vegades trobem a dins. I sí que podem descansar a dins. Això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt, molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant. Bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries, com que diuen. Però les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm. Primer, no ha d'haver mai dormir dins d'una flor. Llavors, torna al rusc, i el rusc sempre està actiu. Però sí que hi ha moments que descansen una mica. Però no, literalment no crec que podem dir que l'abella de la mel dorm.
13: I en el cas de les abelles solitàries, que ara comentaves, quin seria el seu dia a dia? És a dir, com seria el dia d'una abella solitària?
10: Bueno, són insectes, llavors, clar, necessiten l'energia solar per activar-se. Hi ha alguns que sí que tenen suficient recurs, com el borrinot, per exemple, que podem fer molt d'hora al matí, perquè encara té suficient proteïna i grasses per activar-se molt d'hora al matí. I es dediquen, bàsicament, bueno, lo que la gran majoria dels animals es dediquem, prioritzant en la seva vida, menjar i reproduir-se.
13: I a part de les abelles, hi ha altres insectes que puguin tenir aquest costum, que ens els puguem trobar dins d'una flor fent una petita becaina o descansant una estona?
10: Sí, un dels típics podria ser l'escarabats, dels ordres del coleòpters, que són aquests insectes que tenen les ales de davant com dures, que és que fa un escut, no?
13: Una cuirassa, oi?
10: Una cuirassa, correcte. I aquesta horda d'insectes, hi ha molt que són nectarífer, que mengen el nèctar, i aquestes, pues, ens pot trobar també en les flors, que també fa la funció molt dels de difusió del pol·len, encara que són menys efectius que els insectes socials, perquè els insectes socials són molts que venen i han optimitzat les potes per tenir un petit forat, perquè entri molt de pol·len, i llavors aquesta feina està optimitzada. O en el cas de les abelles, la gran majoria són peludes. Llavors, en peludes, el que passa és que, bueno, s'agafa el nèctar al cos i, per tant, transporten molt més pol·len que altres tipus d'insectes, com els coleòpters, els escarabats. Però també compleixen aquesta funció. Per tant, i són, bueno, insectes grans dins del món dels bitxitos. I aquest, bueno, sí que et pot trobar també descansant durant el dia, quan fa molta calor o quan encara no fa la temperatura adient. Llavors, pues, estan aquí i poden trobar-se descansant.
13: Jan, podem ajudar a les abelles i a les espècies pol·linizadores plantant algunes flors i plantes concretes, per exemple, ramalleres aromàtiques autòctones, etc.
10: Sí. En aquest món, bueno, sempre hi ha molt bones idees i idees que no són tan bones. Llavors, en forma general, facilitar l'habitat los més natural, deixar la natura o apropar-se de lo més natural sempre és la millor intervenció que podem fer. Llavors, deixar, bueno, tallar lo més tard possible les flors. Això és el millor que podem fer. Deixar una mica de trèvol o, bueno, tot el que... Bueno, el recurs floral és molt important. Això de les plantes autòctones sempre millor que les que podem trobar en jardineries. En primer lloc, perquè hi ha moltes plantes de jardineries o que són fora d'aquí o que es fan una flor molt gran, molt d'elles no tenen nèctar, estan buits a dins. També altres, potser una mica una trampa ecològica, i atraen molts insectes, però no són tan bones per els insectes. I a més, algun d'elles que trobem molt sovint en les jardineries, resulta que després es troben molt bé en aquest, especialment en el nostre territori mediterrani, i en aquest cas, per exemple, molt d'aquestes en la Costa Brava, en els penya-segats, pues fan una invasió que realment és un desastre tremendo. Llavors, per plantar una planta bonica al seu jardí, pues, sense voler, a vegades estem creant una cadena de conseqüències que són molt greu per el medi. Després, a les abelles que són solitàries necessiten molts tipus diferents de nius, vale? Llavors es troben si tens paia, si tens saúc, per exemple, la fusta del saúc a dins és un bon, molt, molt bon lloc. Si tens fusta abandonada, a pila de fusta, aquí són habitats, és un HPO de biodiversitat tremenda. El que no és tan una bona idea és fer el que diuen l'hotel d'insectes, que s'ha fet molt de moda.
11: Sí.
10: El tema és que hi ha molts estudis que quan no estaven fets crea més problema que solucions, perquè creen competició entre espècies, a tema de malalties, afavoreix alguna espècie i no altra. Llavors, no és recomanable fer-ho, especialment en el nostre entorn, que hi ha hàbitat natural. No és terrible fer-ho, no és greu com plantar una espècie invasora al seu jardí, però és millor pensar fer com la natura que crear aquestes coses, encara més quan està comprada. Però si això serveix a desenvolupar l'interès per mirar insectes, no és tan greu.
11: És un petit equilibri allà entre una cosa i l'altra. Jan, ja per acabar, hi ha potser la temptació de quan trobem una abella amb una flor a tocar-les, però igual que en tota la natura, millor ens limitem a observar que a intentar interactuar-hi, no?
10: Hi ha debat sobre això, perquè jo, bueno, soy entomòleg, jo m'encanta els naturalistes, a mi m'encanten els bitxos, i al meu fill sí que l'ensenyo a tocar-li els bitxos. Llavors, sempre amb criteri. Primer, perquè els himenòpters, molts d'ells tenen un fibló. Llavors, et pot picar, et pot mordre. Llavors, molts de les vespes pot fer una mica de mal o molt de mal, o si ets al·lèrgic, llavors per la teva pròpia seguretat, si no et dediques a això o no saps molt, millor no tocar. Després també, per cuidar altres éssers, de forma general, pues mira, jo no et tocaré el cap.
11: Hòstia, pues respecte, no?
10: Per respecte, però bueno, mira, si em dedico a cortar el cabell i sé tal, pues et demanaré, i pues mira, jo crec que també del meu punt de vista també s'ha d'aprendre tocant les coses, mirant, olorant.
11: No passaria com els amfibis, però en aquest cas, no? Que poden traslladar una malaltia als insectes, en aquest cas no seria així.
10: No, el que podem fer, clar, tenim discs grossos i podem fer malbé. Llavors, depèn de l'insecte, un saltamartí gran, no li faríem molt de mal si un infant juga, però si podem trencar una pota, una papallona, sí que si l'agafes i no saps com fer-ho, també li pot fer una mica de mal. I llavors, bueno, ho deixo al criteri de cadascú, al nivell ètic, com es relaciona amb això, però jo estic també bastant al favor de bueno, estar en la natura, gaudir-lo, i després, bueno, és un espai de debat, que com ens sentim, no? Amb aquest senyor. El que passa és que no sabem molt bé com senten aquest animal, i sí que els estudis científics cada vegada estudien, estan investigant el sentir dels animals molt petits, i ens adonem que sí que es senten molt més que el que pensem. Per tant, pues tenim una responsabilitat quan interactuem amb un animal, sigui petit o sigui gran.
11: Doncs Jan Ixter, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir, i estic convençut que tots els nostres oients, quan vegin ara a partir d'ara una abella o un borinot, ho miraran d'una altra forma.
10: Gràcies.
0: Falta un minut per 3:15 al Territori 17. I com us comentàvem avui al matí, aquest Dilluns no tindrem en Guillem Sánchez de l'estudi, però sí que tenim tuits amb l'Andreu Jiménez. Què tal, Andreu? Com estàs?
12: Hola, Ona. Bé, aquí estem. Pocs tuits, eh?
0: Pocs tuits?
12: N'hem trobat pocs.
0: És que, clar, no tenim l'algoritme d'en Guillem Sánchez.
12: No tenim l'algoritme d'en Guillem, és més complicat
0: trobar-ne. Abans de començar amb aquests breus tuits, com t'ha anat el pont de la dia d'Andreu?
12: Bé, molt bé. L'hem aprofitat.
0: S'ha aprofitat,
12: hem desconnectat.
0: És important, eh? Tot i que jo, ara comencem amb els tuits, però et volia fer una reflexió, Andreu. A mi el que em passa és que m'agrada molt el pont de la Diada, però, clar, venim de l'estiu. Jo, per exemple, que he com solapat, bueno, solapat no, però com encadenat les vacances, ha sigut com, ai, l'últim...
12: Un tastet, no?
0: Un tastet o com el gust final de l'estiu, saps?
12: T'ha vingut un flashback de que pensaves que estaves de vacances i realment
0: sí,
12: no.
0: Sí, perquè com que no havia acabat de connectar encara la feina, ha sigut com, ostres, ara sí que sí, per mi l'estiu ha acabat aquest cap de setmana, o sigui que ara per mi ja estem en temporada de tardor, Andreu. No sé si tu t'ha passat el mateix.
12: Jo crec que des de l'1 de setembre estem en temporada de tardor.
0: Exacte.
12: Anem amb els tuits,
0: comencem,
12: no?
0: Comencem amb els tuits, Andreu.
12: Val, clar, venim d'un cap de setmana de pont. Hi ha un tuit que descriu a la perfecció. Jo crec que tu t'encaixa molt, com a bona cafetera que ets.
0: Cert.
12: Val? Perquè, bueno, és una imatge on es veu els típics gots de cartró que serveixen a les cafeteries quan t'emportes el cafè.
0: No? Però de cartró.
12: Correcte. Doncs, o es veu a mida petita, mitjana, gran, dels gots, i una encara, el doble de gran, que posa dilluns. Estàs d'acord, tu?
0: Estic d'acord, tot i que per mi el cafè... un bon cafè a totes hores, a mi m'està molt bé, però és veritat que el cafè dels dilluns és més necessari que mai, eh?
12: És el millor moment del dia, pot ser, el cafè del dilluns?
0: És com allò de dir... va, una miqueta de... una empenta, perquè si no, no tirem. I sí, és un petit regal del dilluns, el cafè, sí, sí.
12: I vinga, anem a... tema del cap de setmana. El cap de setmana ja sabem que està ple d'esports. No parlarem de la victòria del Barça, val? Però sí sobre el partit. La Maria diu: trobo que l'afició del Llevant, en lloc de cantar el tradicional P Catalunya, P Barça, hagués tingut que cantar Mazón Dimissió. Imagino que no devien ser tots. Amb aquesta gent ha de conviure la bona gent del País Valencià.
0: No sé si ho penses el mateix, Andreu.
12: Catalanofòbia.
0: Exacte.
12: Sí.
0: Exacte.
12: Però això passa a tots els camps de futbol,
0: sí.
12: Eh?
0: És
12: de la primera divisió.
0: És molt fàcil, insultar quan estàs veient un partit de futbol. No sé si dona aquesta sensació...
12: O sigui, insultar el contrincant quan t'està donant un bany.
0: Sí.
12: Clar.
0: Sí, sí, sí.
12: Bé, això també ha passat aquest any. El Barça volia fitxar Julián Álvarez, també, eh? Els aficionats de l'Atlètic de Madrid no jugava contra el no estaven jugant contra el Barça aquell dia... P Barça, P Catalunya.
0: Clar.
12: Catalunya. Digue'm què té a veure Catalunya.
0: Res. Al final, vull dir, el Barça no és l'únic equip català, perquè
12: no, en tenim
0: d'altres, com el Girona o l'Espanyol.
12: I clar, el Sabadell, eh?
0: I el Sabadell no també, és veritat, que està segon. Està segona o primera?
12: Està segona.
0: Doncs clar, vull dir, sempre és el Barça.
12: Sí, sí, sí.
0: Sempre és el Barça.
12: El Barça i l'odi cap a Catalunya.
0: 100%. Doncs bé, comentaris...
12: I un altre,
0: tens un altre tuit?
12: Un recompte.
0: Vinga, va.
12: Eren 13, no?, la setmana passada.
0: Eren 13.
12: Ara en són 12.
0: 12...
12: 12 dilluns.
0: 12 dilluns per les vacances de Nadal. No, que no us passi com a mi, que em pensava que quedaven per l'estiu. No, per l'estiu no vull ni comptar-los, però bé.
12: Clar, i són 12, però hauríem d'agafar amb pinces.
0: Clar, perquè...
12: Hi ha un que no l'haurem de comptar, que és el de la Puríssima.
0: Exacte.
12: Per tant... podem dir que són 11?
0: Sí.
12: Doncs ja està.
0: Sí, sí, sí.
12: Així en són menys.
0: Que bé, doncs mira, passa ràpid el temps, eh?
12: Ah,
0: sí, sí, sí, sí, sí. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara per comentar els esports.
12: Perdona, i 10. Ja no et dic res més.
0: Perfecte.
12: Vinga, fins ara.
0: Fins ara, Andreu. Doncs moment ara per fer un repàs dels resultats esportius de les nostres comarques. Doncs començarem i anirem fins a la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades. Isaac, explica'ns.
14: Bon dia, Ona. Doncs mira, males notícies perquè l'Hockey Club Ripoll es va quedar a les portes d'aconseguir el primer títol de la temporada, la Supercopa de Nacional Catalana, que jugava a Mollerussa, precisament contra el conjunt anfitrió, el Mollerussa, i va perdre 3-0 en un partit que es va decidir sobretot al tram final del maig, ja que fins llavors el duel havia estat força igualat. i de fet fins a 6 minuts pel final anaven només 1-0, però els gols de Pujol, de Ramon Serret i de Miquel Serret van condemnar els ripolleros, doncs, que la temporada passada van fer una bona temporada, però aquesta han començat perdent, i això és una mica el que tenim, perquè encara no han començat les lligues, però a partir de la setmana que ve ja us podrem explicar moltes més coses.
0: Com explicaves, Isaac, encara no estem en plena temporada esportiva, però a partir de la setmana que ve estarem al cas dels resultats. Gràcies, Isaac.
14: A tu.
0: I acabarem aquest breu repàs esportiu des d'aquí, des del nou FM, amb l'Andreu Jiménez. Explica'ns, Andreu.
12: Doncs mira, Ona, aquí ja tenim algunes competicions esportives que han començat, val? Per exemple, el Tona ja és la segona jornada que disputa de la Tercera Federació, on tenim bones notícies. Es va imposar al camp del Peralada per 0-1 amb un gol de Toni Cau a la segona part, i el Tona amb aquesta victòria doncs es situa a la desena posició amb 3 punts, però bé, és molt simbòlic, ja que només s'han jugat dues jornades i la classificació està molt apretada. De fet, només hi ha un equip de tota la Tercera Federació que ha guanyat els dos partits de Lliga. Pel que fa a la Tercera Federació de Futbol Femení, va començar precisament aquest cap de setmana, i el Vic-Riu primer doncs ho va fer amb derrota, com el Tona la setmana passada. En aquest cas, les bigatanes van caure al camp del Sant Cugat per 3-1, en un partit que van igualar abans del descans, però la segona part, les del Vallès Occidental doncs van ampliar diferències, van emportar aquests 3 primers punts de la temporada, i això fa que el Vic doncs no hagi començat amb bon peu, però bé. No és com comença, sinó com acaba. Pel que fa també al Torelló, a la Copa Catalunya, doncs va tenir un duel renyit al camp del Canovelles, on van empatar 2, però finalment a la tanda de penals els Pescallunes es van emportar aquest triomf per 2-3 a la tanda dels penals, i el partit havia acabat amb empat a 2. També el Futbol Sala Cardedeu es va endur el trofeu Antoni Hernández La Bomba de Manlleu, on en aquest torneig que organitza el Futbol Sala de Manlleu, i on van resultar subcampions. També pel que fa a hoquei, el Manlleu guanya la Lliga Catalana de Plata, on es va imposar la final contra el Palafrugell per 1-2. Per tant, bona primeres sensacions que agafa l'equip manlleuenc en aquest tram de pretemporada, ja que la Lliga no començarà fins a l'octubre. I altres apunts, anem a la Lliga Catalana de bàsquet, on el Vic, cara i creu, va perdre contra el Granollers per 89-71, però es va imposar a un altre equip del Vallès Oriental, el Mollet, per 76-73. I acabem amb motor, on aquest cap de setmana es van disputar les dues hores de resistència de l'enduro de Santa Eulàlia, on Oleguer Riba i Iago Domínguez es van imposar la prova de resistència en aquesta prova.
0: Doncs amb això acabem el repàs esportiu d'aquesta setmana. Andreu, merci.
12: A tu, Ona.
0: I queden 7 minuts per les 10 del matí, i avui coneixerem què és el Hike and Fly. Ens ho explica el president del club Vol Parapent Serra Caballera de Sant Joan de les Abadeses i Ugassa, Xavier Sanfulgencio, que ens explicarà quina és la seva ruta preferida per volar. Escoltem-lo.
15: Hola, em dic Xavier Sanfulgencio, soc del club Parapent Serra Caballera, Sant Joan de les Abadeses, i us vull explicar molt ràpidament què és això del Hike and Fly, que és una variant del parapent i també un dels recorreguts i vols d'hivern que m'agrada fer. El Hike and Fly vol dir caminar i volar, i és el que fem al club. Caminem i volem. Hi ha una altra varietat de parapent, la més habitual, que és pujar fins a un enlairament amb cotxe o caminar molt poc, i des d'allà fer el vol, planejar, agafar alçada, fer un recorregut. Però aquesta versió que practiquem a Serra Caballera i al Ripollès consisteix a pujar caminant amb el teu equip, arribar a un lloc des d'on pots enlairar-te i sortir a volar. Obres el parapent, l'inflació del vent és favorable, i si no bufa prou, corre muntanya avall fins que surt volant. M'agrada aquest vol d'hivern perquè és molt relaxant. A l'estiu les condicions són més fortes, hi ha més turbulències, els vols més llargs i més alçada, però també m'agrada gaudir d'un vol de bon matí, quan les condicions són suaus i el vent és laminat. Surto de casa bastant aviat al matí i començo a fer el camí del Puig Estela. Són uns 1.200 metres de desnivell i uns 7-8 quilòmetres de distància. El faig a poc a poc. Primer perquè no sóc un atleta, i segon perquè no vull arribar gaire cansat al cim. Vull gaudir del paisatge,

0: trobar corrents tèrmics al matí. Per tant, el vol és de baixar. Simplement anem perdent alçada. És un vol molt suau. El vent no provoca efectes estranys, no hem d'estar tan pendents del pilotatge per contrarrestar-ho. Podem deixar anar els comandaments, relaxar-nos, mirar el paisatge, reconèixer les cases que hem vist mentre pujàvem i gaudir del paisatge. I sobretot gaudir de volar. El vol es gaudeix sempre. No sabria dir exactament per què, però es gaudeix. Almenys el gaudeixo molt. Tant se val on volis. Volar és bonic. Quan arribo a l'alçada de Sant Joan, al cap d'uns 20-25 minuts d'haver sortit, em preparo per aterrar. En aquest moment sí que m'he de concentrar per no cometre cap errada. Normalment aterro al camp que hi ha al costat de l'Institut de Sant Joan, molt a prop de casa meva. Un cop he aterrat, simplement replego l'equip i me'n vaig caminant cap a casa. Una molt bona manera de començar el dia.
1: Ostres, doncs, quina bona manera de començar el dia. Jo, per exemple, ho faig amb un cafè i hi ha gent doncs, que ho fa caminant i volant. No sé vosaltres si un dia començaríeu també com en Xavier.
2: No, jo trec el gos a primera matí.
3: El fas volar?
2: Ja faig el cafè. No, no ho faig volant, ho faig semblant bastant zombi, la veritat s'ha de dir que això de volar a primera del matí no és una cosa que practiqui.
3: La veritat està bé escoltar testimonis com aquest, perquè estem en un moment que s'està practicant moltíssim esport i a vegades no tot l'esport és sostenible, i en aquest cas és un esport molt complet i absolutament sostenible, perquè estem parlant de que un, que no deixes residu, i dos, que tampoc necessites una infraestructura, no?, d'alguna manera.
2: No, només necessites el parapent, no? Vull dir, en plan, ja, vull dir que el portes tu a sobre. Fin.
1: Sí, sí.
4: En tot cas, segur que en Xavier San Fulgencio aquest cap de setmana jo crec que no haurà anat a volar, perquè com que estem de festa major aquí a Sant Joan de les Abadesses, també seria una mica imprudent, no?, després d'haver sortit de festa, però...
2: Sí, potser no és el millor moment.
4: No, tot i que ha dit, ha comentat això del vol de l'hivern, que m'ha fet gràcia, que l'hivern fa millor temps que l'estiu per volar, bueno, que almenys poder hi ha menys corrents.
5: S'escalfa més ràpid,
4: però s'escalfa, sí, exacte.
2: M'ha semblat curiós aquesta dada.
1: Sí,
3: al cap i a fi es creen més les tèrmiques, no? Suposo que deu haver més diferència, i a la que surt el sol les tèrmiques, que al cap i a fi és que utilitzen exactament el mateix que utilitzen les rapinyaires, com els voltors, com les àligues, per pujar. Vull dir, si veieu mai el mapa d'un d'aquests atletes o esportistes que per aplicacions d'esport que es veu pel GPS, veus que són línies rectes i de cop una espiral amunt, línia recta i una espiral amunt, i van buscant doncs totes aquestes tèrmiques que surten de les planes, de fet.
4: Un esport que fas molts quilòmetres en molt poca estona, vull dir, perquè...
5: Sí. No, clar, les velocitats que agafes...
4: Clar, la part de caminar, els que caminen, perquè molts també corren, perquè en Xavier no, ja ho explica, que ell no està tan en forma, però bueno, ja, jo l'he vist i sí, una mica de braços com a mínim està en forma. I llavors, doncs, bueno, després a l'hora de volar poden fer distàncies molt llargues.
1: Deu ser graciós el seu Strava, deu estar una mica boig, no?, de cop pujant, volant, baixant...
4: No
1: me l'imagino.
4: No sé.
2: Sí, tu que hi hagi. El seu Strava, l'Strava ho pilla, aquestes coses...
5: Sí, agafa moltes coses a l'Strava.
1: Hi ha molts esports a l'Strava, sí, sí.
3: Ara mateix, no sé, els esportistes que s'hi dediquen, Isaac, tu que ho has cobert per aquí les teves terres, ha hagut aquestes competicions, no?, amb ressò internacional dins del sector, de fet. És molta la gent que ho practica o que ve per aquestes zones?
4: Bueno, hi ha alguns ripolleros que sí que ho fan, però aviam, estem parlant potser així que conegui jo... poder 20 persones que ho fan habitualment. Vull dir, tampoc és una cosa... Sí, no, ja està bé, però vull dir que també és quan hi ha competicions, sabeu que és una competició que hi pot participar un número molt limitat. Vull dir, sembla que com a molt màxim 50 persones per temes de seguretat.
1: Ja s'han passat les persones.
2: Sí, clar, no va dir, no ha de ser molt divertit anar xocant amb la penya mentre voles.
4: Exacte. Però les competicions aquestes són espectaculars. Ja n'hem seguit alguna vegada aquí a la veu, i aquest any segur que en seguirem algun altre, i tant.
1: Doncs estarem al cas, Isaac, del que ens expliquis d'aquesta competició de Hike and Fly, un esport, doncs, no sé si algun dia l'arribaré a fer, però admiració cap a aquestes persones que poden fer-ho,
4: Jo no.
2: No, clar, si tens vèrtic, millor que et quedis a terra.
1: Exacte, millor veure-ho com a espectadora i no com a participant.
2: Ah, exacte.
4: Correcte.
1: Doncs bé, moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Com sou nosaltres, hi tornarem demà, com sempre, a les 9 del matí aquí al Territori 17. Que vagi molt bé, bon dia.
3: A reveure, fins demà.
2: Adéu. Adéu. Adéu. Ciao.
6: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Dimarts 8 de setembre comença un nou curs escolar pels infants i joves de Cardedeu, un curs que comença amb vaga de la comunitat educativa. Els docents denuncien que el govern no ha negociat durant l'estiu.
1: Malgrat les promeses i tota la propaganda que està fent el Departament d'Educació, nosaltres com a escola ens hem trobat amb una reducció de mitja dotació de mestre d'aula d'acollida, que l'hem perduda, i hem perdut també 10 hores de vetllador per a l'alumnat amb necessitats educatives. Per tant, comencem un curs amb el mateix nombre d'alumnes que l'any passat, amb més necessitats i amb menys dotació docent. Per tant, hi ha una vaga convocada pel dia 8 i la seguirem a nivell d'escola. Hem estat parlant i possiblement hi haurà un seguiment massiu de la vaga el primer dia de curs. No entenem un cop més com hi ha una conselleria que no ens escolta i que no creu l'escola pública i que no inverteix en l'escola pública, i malgrat que està fent aquesta propaganda d'augment de dotacions, amb escoles com la nostra no és que no veiem l'augment, és que veiem una reducció. I això ens indigna.
0: A més, de les 5 escoles municipals, l'escola Can Manent i el Mil·lenari començaran el curs amb la pèrdua d'una línia I3.
2: En el nostre cas, com que hem perdut un grup de I3, hem perdut aquest mestre, lògicament, però també hem perdut mitja persona més de la plantilla, mitja vacant, que teníem aquests darrers anys. I, per tant, hem perdut personal a la nostra escola.
0: El curs comença marcat també per l'adhesió dels més de 1.300 centres educatius de Catalunya al manifest per no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027.
2: Nosaltres, de moment, aquest curs hem decidit, ja vam decidir al final de curs passat, adherir-nos al manifest de no sortides ni colònies, perquè ens sembla que és una manera de poder-nos fer sentir, malgrat sabem que afecta també els alumnes, perquè són les colònies és una riquesa, però creiem que és una de les maneres de nosaltres poder manifestar-nos amb el fet de que en aquestes sortides i colònies normalment estem fent hores extres del nostre horari lectiu.
1: Nosaltres volem recuperar les sortides, volem recuperar les colònies, volem deixar de fer vagues i centrar-nos en el que hem de fer, que és educar infants i joves, i malauradament no tenim recursos per fer-ho, per això hem de continuar la lluita i la protesta.
0: El curs començarà amb la incertesa de com evolucionarà la situació i de moment es manté la vaga convocada pel primer dia de curs escolar 2026-2027.
3: El barri de la Riera i la Creu ha celebrat aquest dissabte la seva festa major. Durant tota la tarda, l'Associació de Veïns i Veïnes del barri ha organitzat un seguit d'activitats pensades per a persones de totes les edats, amb jocs de taula, un berenar popular i l'espectacle de circ, improcirc, d'Arctic Show, entre d'altres. A més, aquest any la festa ha comptat amb la col·laboració del Cardot.
4: Continuem fent servir la mateixa fórmula que utilitzem cada any, que és un format de tarda, i comencem doncs amb activitats familiars i jocs. El que passa que aquest any, com a novetat, hem incorporat, tenim la gran sort de que el Cardot col·labori amb nosaltres portant la part més de jocs de taula. Sempre teníem una part de jocs, però vam demanar col·laboració i ells encantats, i doncs, aquesta és la novetat que també ha fet que gent de potser d'edat més adulta vingui a compartir la tarda amb nosaltres.
3: La participació ha estat molt bona i des de l'associació asseguren que sempre que calen mans, els veïns i veïnes responen i col·laboren amb l'organització. Una implicació que ha permès omplir de vida una plaça que habitualment és, sobretot, una zona de pas.
5: Jo també havia format part de l'associació, és un barri molt petit, però que sempre ens ha agradat mantenir aquesta activitat que fem, que en fem dues o tres al cap de l'any, en fem molt poquetes, i a partir d'aquí ens sembla que és una manera de que tots els que vivim al barri ens hi puguem vincular i convidar a la resta del poble a poder venir i a gaudir-ne. És un moment de trobada, bàsicament, dels veïns del barri i del poble, no? Un dia festiu.
4: Antigament potser és un barri on la gent al vespre, a l'estiu, treia la cadira, tothom es coneixia. A Cardedeu ha crescut molt i al barri també hi ha hagut canvis, no? Gent que marxa, gent que arriba. Jo crec que és una bona manera de trobar-nos, de conèixer-nos, i per tant és bonic d'omplir la plaça.
3: Així, entre jocs, espectacles i un berenar, la Riera i la Creu ha tornat a celebrar una festa que posa al centre la convivència i la participació dels veïns i veïnes. Una tarda per trobar-se, compartir i continuar fent barri. La plaça Anselm Clavé ha tornat a ser l'escenari de la 15a trobada de puntaires. 140 persones s'han aplegat en aquest espai de Cardedeu per gaudir conjuntament de la passió que combina patrons, fils de cotó, de seda o de lli i boixets per fer puntes. Un art tèxtil molt antic amb origen a Venècia que s'ha anat passant de generació en generació.
6: Perquè així es coneixem de... la gent ve de diversos pobles, de diversos llocs, i ens coneixem i es fan a diversos llocs, eh? O sigui, abans en feien a Llinars, ara no en fan. Anem a molts llocs a fer trobades.
3: Durant la tarda de dissabte, les persones que han participat en la trobada han pogut compartir tècniques i moltes hores de dedicació a aquest art tradicional, una afició que, malgrat el pas dels anys, continua reunint puntaires de diferents municipis i diferents generacions.
7: A mi el que més m'agrada és arribar a aconseguir peces boniques, elaborades per mi, i el que més m'agrada també és el que interactuem les persones que estem en el grup, perquè se sentin a gust i treballin amb ganes.
8: A mi me agrada todo lo que veo, por eso me he apuntado a hacerlo, y porque me agrada, es que me agrada hasta el sonido de los palos.
9: Jo, tot el que sigui agulla, fils, boixers, tocar els fils i treballar coses manuals m'agrada. I primer de tot, el que m'agrada molt és estar en companyia de totes les meves companyes.
3: Amb els boixets com a protagonistes i la plaça plena de puntaires d'arreu de la comarca, la trobada ha tornat a posar en valor una afició que requereix molta paciència i dedicació. Una cita que, 15 edicions després, continua fent de Cardedeu un punt de trobada per als amants de les puntes i de la tradició tèxtil.
0: En Josep Nadal, en Lluís Bofill i en Xavier Mendoza omplien la pista coberta del Parc Pompeu Fabra de Cardedeu amb havaneres la nit de dissabte 29 d'agost. Més de 500 persones es reunien per gaudir del 32è aplec de Sant Corneli, una cita organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La protagonista de la nit, l'havanera, amb el grup Porbó, que feia cantar el públic amb un repertori de cançons tradicionals en una vetllada que tampoc va deixar de banda la gastronomia. Entrapa de botifarra i rom cremat per acompanyar les havaneres.
10: Aquestes cantades fan una miqueta de por, en el sentit de que quan hi ha una festa popular, un sopar popular, la gent no està gaire per al tema, sinó més que per xerrar i explicar-se coses i tota la història. En aquí no és el cas, no és el cas. L'any passat ho vàrem poder verificar, tot això. Sempre, quan començo l'actuació, els hi dic que són molts contra poquets, però, de fet, en aquí, si us hi fixeu, fins i tot a les graderies està ple de gent que ha vingut a escoltar la cantada i no el sopar. Vull dir que venen a escoltar havaneres. I això a nosaltres ens interessa molt.
0: La resposta del públic ja va quedar clara l'any passat. Durant la mitja part de l'actuació, els responsables de l'aplec van aprofitar el moment per assegurar-se que el grup tornés enguany. Els van contractar allà mateix per aquesta edició. Porbó va néixer l'any 1966 a Calella de Palafrugell i amb més de 50 anys d'història s'ha convertit en una de les formacions de referència del món de l'havanera. Han passat per algunes de les cantades més populars de Catalunya i també han portat la seva música a ciutats i països com el País Basc, Madrid, Mallorca, Menorca, Luxemburg o Amsterdam. I ara Cardedeu se suma també a aquesta llarga llista de places on Porbó ha fet sonar les havaneres.
10: L'havanera és estimada a Catalunya i coneguda i reconeguda, igual que la sardana és un dels nostres valors culturals. Els castellers, les sardanes i les havaneres. I si em deixo tal, que algú em perdoni.
0: Cardedeu tornava a reivindicar les havaneres com una part de la cultura popular catalana. 13 dies amagada darrere unes cortines negres pinten en secret el cartell de la Mercè 2026 a la Biblioteca Marina de Port Francesc Candel. La muralista Cinta Vidal Agulló va rebre l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Barcelona fa prop de 8 mesos i ha estat l'encarregada de posar la imatge a la Festa Major de Barcelona.
11: Jo al principi dubtava una mica, perquè és un encàrrec important, però em van explicar que aquest any el que volien fer era un mural, que el cartell fos un mural, i això no m'ho podia negar. No sé, em va fer molt feliç la proposta de poder pintar a la meva ciutat, perquè he pintat a molts llocs, però el lloc on he nascut és especial.
0: La proposta combina alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat amb elements característics de la cultura barcelonina. Sent Barcelona la capital mundial de l'arquitectura 2026, Vidal fa un homenatge al volum i proposa un estampat d'edificis reconeixibles.
11: El missatge és que no hi ha ningú protagonista, sinó que tot és protagonista, fins i tot la relació de les persones amb els espais. No són només els espais protagonistes o les persones protagonistes, és la relació que té la gent amb l'espai. I intento...
12: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
13: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Cata, que malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dimecres 10 de setembre de 2026. Iu! I tal dia com avui, però del 1990, va ploure bastant al nostre municipi.
2: De fet, no com ahir.
3: De fet, fins i tot es van inundar els estudis de Ràdio Televisió de Cardeu, cosa que no és cap novetat. Mm-hmm. Això ens ho explicava en Pere Prat.
2: Uoh! I quin sant no va saber mai el que deia en Pere Prat?
3: Doncs mira, va ser Sant Nicolau de Tolentino, que veia visions, algunes del purgatori, i que els seus amics li atribuïen el dejuni. Això del dejuni intermitent és més vell que el cagar. Ni qui es va inventar tampoc aquest refrany. Qui per la Mare de Déu de setembre no té figues a secar, poques n'assecarà.
2: Oh, quina pena!
3: Nosaltres volem figues.
2: Déu vos guard per totes i benvingudes al 648è Infopodcast Cardedeu.
3: I avui estrenem la secció Déu vos guard mainada amb una col·laboradora molt especial que ens aproparà al llenguatge juvenil als que encara som joves, però no tant.
2: És algú estimat per totes, algú que no deixin diferent. La Júlia
4: Domènech! Hola, Borch! La paraula del dia és ratxeta. A veure si endevineu què vol dir.
3: Ratxeta. Tu què creus que vol dir ratxeta, Enric? No és una ratxeta de xocolata, eh?
2: Jo ratxeta diria que és allò que es fa de formatge a la paella, saps? Com de fondue, però que el planxes.
3: Allò és arreglet, no?
2: Ah, no sé.
3: No és cap ratxeta.
4: Bé, doncs, Amorch, una ratxeta no és més que una noia amb estiles, una noia amb estètica urbana de barri. Una ratxeta és una noia amb unes arracades que semblen hula hoops. Ella porta un eyeliner que li dona la volta a la cara. Ella porta unes sabates probablement d'un pam d'altes i és una tia estupenda que sempre ensenya una mica de cuixa. Una ratxeta en altres generacions hagués pogut ser una choni, però això sempre tenia un component classista, negatiu, despectiu. En canvi, la nostra generació subverteix el concepte convertint-ho en una cosa desitjable, lloable. un adjectiu positiu. Això ho adoptem sobretot de la cultura del trap. Bon dia!
2: Bé, tu, doncs ja ho sabríem. Era exactament el que pensàvem.
3: Correcte.
2: Va, i ara, paraula d'àvia. I avui, la frase feta següent. Això no treu cap a res!
3: I el que vol dir, bàsicament, és que això no porta a cap lloc. I el que no treu cap a res és que tingueu un hort i no sapigueu què heu de fer, així que som-hi amb l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Com posa aquests dies? Ja sabeu que sempre us ho recordem. Quan plou, es filtrarà bé. No ha plogut, en som conscients que no ha plogut. Plourà, tampoc. Però bé, ja us ho dic. I la collita que heu plantat, si ho feu així, doncs, que hauria de ser la collita de tardor, ja tindrà bons nutrients.
3: I comencem amb les notícies i parlant de l'exposició Edatisme Zero envers les persones grans, que es fa a la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura.
2: Doncs sí, així és, Susanna. S'inaugurarà aquest dilluns 14 de setembre a 6:45 amb l'actuació musical de Stanislav Stepanek i Magda Carla Angelats. Les persones grans que assisteixin a la inauguració tindran invitacions per l'espectacle Amb qui s'ho fa l'Emili, del 3 d'octubre al Teatre Auditori. Com era? Susanna, tu en deies a Emili, no, l'any passat?
3: Amb qui s'ho fa l'Emili. Va, i evidentíssima del temps, també n'haurem de parlar, no? Tot i que ja sabeu que no us podeu refiar gaire de nosaltres, perquè déu-n'hi-do els encerts d'ahir, Enric.
2: És en Metocat, el senyor Metocat, el que s'equivoca, altres no. Doncs sí, no va ploure ni de bon tros el que creien que plouria. Però anem a veure què arriba aquests dies, i és que pel que fa avui farà un dia radiant amb màximes de 25 graus, un dia espaterrant, de debò, per fer esports, fantàstic, amb bicicleta, etc.
3: Ostres, però jo avui porto pantaló llarg.
2: Per això, és que ni ens ho creiem, màximes de 25, s'estarà superbé. I pel cap de setmana, com a molt, augment d'un o dos graus amb un divendres força ennuvolat. Una diada ennuvoladota. Com està el país? I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I tot i que avui no tenim res a la vista, recordem que demà és... I de cara al cap de setmana tenim ja, alerta, comencem amb el cinema Esbarjo, amb Love My Tender,
3: Love My Tender, molt bé.
2: I amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts
2: per la ràdio al
3: 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Salut i Paula, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies! Iuhu!

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix

0: 2026, el president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, el desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
1: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
1: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat,

0: Laura Gené ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes des d'infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I Barcelona i Seúl han renovat per 4 anys més l'acord de cooperació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
1: Notícies en xarxa.
2: I bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, primer programa de la temporada entre setmana, d'aquest En Joc Ràdio entre setmana, però ja amb la temporada esportiva ben començada en la majoria d'esports. És el cas del futbol. Avui repassarem com ha anat el cap de setmana a la primera i segona masculina, també a la Lliga F i a la primera i segona federació. També parlarem de bàsquet amb la final de la Lliga Catalana CB, guanyada pel Barça contra el Lleida ahir a Tarragona, i més campionats de catalans d'hoquei patins, d'hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua liderant solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant en gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç de Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit que obre la 6ª jornada de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir a l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba en zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona han conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que jugui al Camp Nou, amb els dos precedents amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina debuta amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, no va passar de l'empat a un a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació masculina, on a Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits. Volíem dir categoria femenina, evidentment.
0: Sí, ara sí que parlem de la segona federació masculina, amb segona divisió, volíem dir, amb la derrota, el primer en aquest cas del curs, del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: A la primera federació masculina, el Nàstic ja és tercer.
1: Doncs els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta la classificació. En canvi, Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els andreuencs amb 3 punts, els graciencs amb un sol.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, ara sí, Espanyol B i Manresa encapçalen a la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar ahir el Calamotxa, aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i empat sense gols del Barça Atlètic a Logroño, davant el Logroñés B, i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de la Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilern a Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador a la final, amb 19 punts d'assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz i la jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitat estatal va superar clarament 58-81 l'anfitriona Alemanya. El títol se'n va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 a la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de la MotoGP.
1: El Cerverí empata a 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir el Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: En hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i suma el primer títol de Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes 3-1.
0: I en hoquei hierba, doble triomf del Júnior Santcugatenc al camp.

0: i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
1: I un últim punt en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Padel.
0: La Rosenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-0-6-2. 6-0, volíem dir, a la final de Roland Garros contra Claudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns 14 de setembre, 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol i d'aquest llevant 2 Barça 4 disputat ahir a la tarda, una nova victòria al conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga, que el manté líder en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat amb l'estrena golejadora de Xavi Espart. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat, a la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal al sisè, a la Lliga del Mataroní, en aquest cas de penal, provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat, empatat amb Rafinha, Mbappé i Sergio Camello, tots amb 6 gols. I quan semblava que el partit més sentenciat, una errada, la sortida de pilota entre Xavi Espart i Christensen, la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies, i poc després el capità del Llevant, Roger Bruguer, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van agafar les regnes del partit i van calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Adeyemi, que va sentenciar amb el 2-4 definitiu. Escoltem el resum del partit que feia l'entrenador de Blaugrana, Hansi Flick, en roda de premsa.
1: No ha estat el nostre millor partit, està clar. Crec que hem tingut un gran inici, però després de la segona part ens ha costat una mica amb el 3-0. Hem de jugar amb més calma, però al final també el Llevant ho ha fet molt bé. El terreny de joc, crec, no estava en les millors condicions, estava molt sec i no eren les condicions en què juguem habitualment. I el primer gol que encaixem és culpa meva, perquè volíem fer un canvi i vaig dir al Carles que esperéssim fins a la pròxima pausa, i és quan llavors passa això. Per tant, ha estat culpa meva. Però al final estic content que l'equip hagi reaccionat i hagi marcat el quart gol.
0: Flick es referia al canvi de Xavi Espart, que ja havia donat amb rampes, i va decidir esperar-se, i es referia al Carles Naval, evidentment, al delegat del Barça. En aquest mateix sentit s'expressava també Eric García, ahir titular després de descansar per sanció en el partit de Champions de dimecres passat. Són declaracions a Movistar just després del partit.
2: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos, si cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima. Son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido. Ya te digo, vienen de jugar al Champions mis compañeros, también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
0: El Barça, que més enllà d'això continua imparable, líder amb 15 punts de 15, 21 gols a favor i 4 en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butarque, al camp del Leganés, on hi juga de moment com a local el Rayo Vallecano. Serà demà a les 7 aquest Rayo Espanyol, aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacada a la roda de premsa d'aquest mateix migdia de Manolo González. En categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar per situar les badalonines cinquenes de la classificació amb 6 punts de 9. Els gols, tots a la segona meitat, els van fer Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez. Escoltem l'entrenador d'aquest Badalona Women, Marc Ballester.
3: Arribar invictes, ens hem encaixat i nosaltres en 45 minuts doncs, ens trobem amb aquests 4 gols. Crec que doncs, avui, perquè coincideix no, que totes les accions que tens a la segona part doncs, van dins, però jo em quedo sobretot amb les sensacions d'un pilota que té l'equip, que la veritat que ens hem trobat en una situació doncs, que buscàvem durant bastants partits i estic content per elles perquè la veritat es mereixen aquesta victòria, aquestes dues victòries seguides, i ara ja busquem doncs anar a més.
0: 6 punts per al Badalona Women, el Barça és co-líder amb 9, els mateixos que el Madrid Club de Futbol Femení, i l'Espanyol només ha sumat un punt i és a la zona baixa. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada des del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, per 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Primer, una pilota del porter rival a l'esquena de Quadri, unida a una sortida en fals de Diego Foli, va propiciar el primer gol de Fuentes. I poc després, una passada d'Urri cap al porter Laquinat va quedar curta i la va aprofitar el mateix davanter del Mallorca per fer el definitiu 2-0. Després, tot i el canvi tàctic i les quatre permutes del tècnic al descans, la manca d'encert va privar el Sabadell d'afegir picant al partit. El tècnic Ferran Costa creu que el marcador s'explica més per aquests errors propis que no conseqüència del joc.
5: Crec que en els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria, qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
4: Digerida la primera desfeta de la temporada, el centre d'esports segueix amb 5 punts de marge respecte al descens, ara instal·lat en una, de moment, còmoda zona mitjana de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. El conjunt ballesà que es queda a mitja taula, com sentíem, 11 amb 8 punts, un menys, n'ha sumat 7 al Girona, després de caure dissabte, recordem, 1-2 contra el Castelló. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga de la Primera Federació Femenina, on només tenim un català, el Barça Atlètic, que va empatar a 1 contra l'Unión de Tenerife. Ahir, a la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, ens trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte. I sí que van tenir partits ahir en presència catalana al grup 2 de la Segona Federació Masculina. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de l'Unión Deportiva Logroñés, amb maneta de l'Espanyol B 5-0 contra el Calamocha i triomfs també del Girona B 3-1 contra el Tudelano i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera. Finalment, empat a 0 del Terrassa a casa contra el Barbastre en el partit que tancava la jornada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Empat a casa del Terrassa Futbol Club en el debut a la competició de Lliga a l'Estadi Olímpic. El conjunt d'Oriol Alzina va tenir les oportunitats més clares, però l'equip del Barbastre va saber defensar i també Marcos Pérez amb les seves aturades, tot i que no va tenir gaire feina, va deixar la porteria novament a 0. I és que el Terrassa, de moment, en 3 partits oficials no ha encaixat cap gol. Això sí, només n'ha marcat 2. I potser és una de les raons per les quals ara mateix no té 6 punts a la classificació. Un Terrassa que ja pensa en la Copa Federació, però d'això en parlarem de seguida. Abans, escoltem a Oriol Alzina, entrenador del Terrassa Futbol Club.
7: Crec que han generat moltíssimes ocasions i crec que som mereixedors d'haver guanyat aquest partit. El que passa que a vegades la pilota té que entrar i avui no s'ha donat el cas, no hem estat encertats de cara a gol tot l'equip.
6: Ara sí, dimecres el Terrassa jugarà davant el Binèfar, 8ens de final de la Copa Federació, i és que el Terrassa està a 2 eliminatòries per disputar la Copa del Rei. Veurem si el Terrassa és capaç de continuar en aquesta competició i fer realitat el somni de la Copa.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, el nou Barça d'Alexander Sekulic va guanyar ahir el primer títol del curs, la Lliga Catalana ACB, amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Els lleidatans que acaben, malgrat aquesta derrota a la final, amb bones sensacions aquesta primera competició, tal com explicava a TV3 el seu entrenador Gerard Encuentra.
8: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
0: Una Lliga Catalana que s'ha disputat de nou a Tarragona, com dèiem, amb èxit de públic. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
9: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana ACB amb més afluència de les 4 edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que, evidentment, el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní de la zona.
10: Gent de Tarragona, moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província i, bueno, alguns des de fora, òbviament els que venen a veure els seus equips de Girona, de Lleida, de Barcelona, algun d'Andorra també, benvinguts, però sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona ciutat i de Tarragona província.
9: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart. No és viable que Tarragona es converteixi en seu permanent, però ara mateix tot fa pensar que la predisposició federativa és gran per poder repetir l'experiència d'aquí un any, i també és absoluta per part de l'Ajuntament. Esportivament, bàsquet de màxim nivell, el vi sobre la pista tarragonina. La Lliga Catalana serveix per donar el tret de sortida a les pretemporades dels millors equips del territori, i enguany el guanyador ha estat el Barça, que es va desfer en la final del Lleida per 96-87.
0: Gràcies, Adrià. I del bàsquet a l'hoquei. En hoquei herba, ahir també es van definir els campionats de Catalunya, en aquest cas amb doble títol per al júnior Sant Cugatenc, que va superar 3-2 a la final masculina a l'Atlètic Terrassa i 5-0 a la femenina a l'anfitrió d'aquesta competició, d'aquests campionats de Catalunya, el Club Egara. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: El júnior aixeca la divisió d'honor femenina del campionat de Catalunya després de golejar el Club Egara en una final on les jugadores d'Andrew Wilson van pagar molt car els errors defensius. I és que el júnior va ser letal en atac. Un partit que amb els gols de Clara Pérez i de Maria Gestí posava el 0-2 en la primera part. A la segona, Mariona Serraíma i Tere Lima posaven el 0-4 i novament un altre gol més de Maria Gestí posava el 0-5, que seria definitiu. Recordem que l'Atlètic Terrassa aconseguia la tercera posició després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa. I és que estem a pocs dies de començar la divisió d'honor masculina i femenina, que arrenca el proper cap de setmana, un primer aperitiu per començar a gaudir del hoquei català, que recordem que està en un grandíssim moment i que aquest estiu posava la cirereta al pastís amb una gran actuació de la selecció femenina de Carlos García Cuenca i també de la medalla de plata aconseguida per l'equip de Max Caldas, la selecció espanyola.

0: Gràcies, Miqui. Evidentment, seguirem aquest inici de Lliga a la divisió nord masculina i femenina aquest cap de setmana vinent d'hoquei herba, després de que el júnior, com dèiem, s'hagi proclamat campió de Catalunya, tant en categoria masculina com femenina, aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Parlem ara de futbol sala. El Rubí, el Penya Esplugues i el Linyola han passat a la primera ronda de la Copa de la Reina, han superat aquesta primera ronda. Dissabte ja van guanyar les Espluguines, que recordem estan a primera divisió, superant l'Hospitalet, i el Linyola, desfensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí, el Laínco Rubí, que jugarà a la segona divisió, va batre per un clar 1-5 al Mataró. La crònica des de Ràdio Rubí, Siscolara García.
1: L'Esportiu Rubí és qui passa ronda en l'eliminatòria, la primera de Copa de la Reina, i davant del Mataró després de l'1-5 en contra disputat al Maresme, amb victòria rubinenca, sobretot gràcies a la teòrica superioritat tècnica i també a l'aspecte físic. Venien les nostres d'haver disputat la Copa Catalunya, la seva final, la qual cosa ja les tenia immerses en competició oficial. Començava, però, el Mataró posant-se per davant en el marcador amb l'1-0. La reacció va ser del conjunt que entrena el Manel Cintas amb l'1-1 i sobretot a la recta final de la primera meitat la clau amb una errada a la portera local, la seva expulsió i en superioritat numèrica l'Esportiu Rubí que feia l'1-2 amb l'1-3 just arrencada la segona meitat que es marcava el camí de la victòria. A la recta final amb el conjunt mataroní arriscant traient a la portera, doncs van arribar la resta de gols fins tancar el marcador amb l'1-5 i passar ronda per mirar de repetir l'èxit que va viure l'Esportiu Rubí la passada temporada quan van arribar a la final a 8 de la qual se'n recorden. Escoltem el president David Parrilla.
2: Aconseguim passar la segona eliminatòria, que era important també per nosaltres, pues, tot i que la plantilla està molt canviada i és molt diferent, pues, poder fer una trajectòria dins la Copa de la Reina, que ja sabem de l'any passat que és una competició molt, molt maca.
1: La pròxima eliminatòria ja serà al novembre, la següent al febrer per mirar d'estar la final a 8 cap al mes de maig del 2027 per part d'un Esportiu Rubí femení que ja mira cap a l'arrencada el pròxim cap de setmana de la Lliga en Segona Nacional.

0: 6 minuts gairebé per dos quarts de dues. Parlem ara de motor, perquè com us dèiem a l'inici, Marc Márquez va assolir una gran i treballada victòria a la cursa d'aquest cap de setmana, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, superant el seu germà Àlex, que va acabar segon, i a Pedro Acosta, que va completar el podi, i amb aquest triomf el gran dels Márquez, que ja és nou líder del Mundial, empatat això sí a punts amb Jorge Martín, però primer per més tenir més victòries a la classificació. Evidentment també seguirem aquest tram final del campionat del món de MotoGP. En aquest cas, amb ciclisme, Enric Mas, el mallorquí de 31 anys, va guanyar per primer cop la seva gran volta, en aquest cas la Vuelta a Espanya. A Johannes es van posar en aquesta etapa final, en aquesta etapa final, evidentment. La desafortunada retirada i caiguda de Tadej Pogačar, evidentment, va beneficiar el ciclista mallorquí per aconseguir el Dartà, per aconseguir el mallot vermell al final de la vuitena etapa, i ja no deixar-lo escapar, com deien, gran èxit per a Enric Mas. I acabem parlant de waterpolo, perquè ho dèiem a l'inici, ahir el Barceloneta va guanyar la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'11a consecutiva, després de superar per un ajustat 10-9 a la final al Sabadell, un Barceloneta que va anar de menys a més. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
1: Bon dia. Van suar els mariners, si bé és cert que aquest últim gol sabadellenc, obra d'un inspirat Rafa Vergara, va arribar sobre la botzina i ja sense opcions de forçar els penals. Sense el sancionat Axel Corres, el club va plantar cara durant tota la final i va començar amb un avantatge de 2 gols. El marcador al descans era d'empat a 4 gràcies a un penal transformat per Costa Aberca. El Barceloneta va obrir escletxa de 3 al final del tercer quart, però Sergi Cabanes va retallar diferències fins al 8-7, faltant poc menys de 5 minuts. Tot i això, els mariners no es van deixar sorprendre i van signar a Montjuïc el seu 11è títol consecutiu. Ara l'equip d'Albert Espanyol ha entrat en setmana de Champions. Dijous viatja a Geòrgia per jugar entre divendres i diumenge la fase prèvia de la màxima competició continental.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, inici de temporada a l'Enjoc Ràdio entre setmana, però amb la temporada esportiva ja començada en moltes competicions, és el cas del futbol. Avui ens posarem al dia amb la situació a aquestes alçades de les dues primeres categories estatals, tant masculina com femenina, pel que fa als equips catalans. Però també ha estat un cap de setmana en què ens hem definit moltes competicions catalanes, en aquest cas amb hoquei patins, per exemple, en les supercopes masculina i femenina, hoquei herba amb els campionats de Catalunya, també a la Copa Catalunya de Waterpolo i la Lliga Catalana ACB de bàsquet, disputada a Tarragona i guanyada ahir a la final amb el Barça en contra de l'Ilerna Lleida. Tot això i més avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua liderant solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç d'Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit cobra de la sisena jornada intersemanal de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: Demà, evidentment, en farem la prèvia. Escoltarem Hansi Flick en directe i també escoltarem el més destacat del que ha donat de si la roda de premsa de Manolo González, que fa una estona que ha acabat. A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir l'equip Basparo a 4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba a la zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a l'Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que es jugui al Camp Nou, amb els dos precedents, amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català a la categoria, no va passar de l'empat a 1 a casa contra l'Unión de Tenerife. A la segona federació, on a Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits i també derrota de l'Europa al camp de l'Elx per 2-0.
0: A la segona divisió masculina, primera derrota ahir del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: Per cert, el Girona, que té més males notícies. Fa una estona ha confirmat la lesió de Brian Hill, muscular, lesió a l'isquiotibial, l'extrem de Barbate, que ja va haver de ser substituït en el primer quart d'hora de partit dissabte contra el Castelló. A la primera federació masculina, el Nàstic és tercer.
1: Els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta de la classificació. En canvi, el Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els sandarroencs sumen 3 punts, els graciencs només un.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, l'Espanyol B i el Manresa encapçalen la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar ahir el Calamots Aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B 3-1 contra el Tudelano i empat sense gols del Barça Atlètic al camp del Logroño B i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilierna Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Camp Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador de la final amb 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz, jugadora del la Saragossa, i la jugadora de l'Espai Girona, Iana Martín, fitxatge d'aquest any, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitè estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'l va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP.
1: El cerverí empata 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir al Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: Bezzecchi que hi va caure. Per cert, en hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i sumar el primer títol de la Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar el Caldes per 3-1.
0: I en hoquei herba, doble triomf del júnior al Campionat de Catalunya.
1: El club sanguatenc s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant a la final l'Atlètic Terrassa 3-2, i en categoria femenina, golejant contundentment 5-0 l'anfitrió, l'Egara.
0: En waterpolo, el Barceloneta suba per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell per 10-9 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina es jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, el Rubí, el Penya Esplugues i el Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja han guanyat les Espluguines superant l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: Per cert, el Ripollet també va caure eliminat, en aquest cas contra la Concòrdia. I un últim apunt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Pàdel.
1: La reusenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-2-6-0 a la final de Roland Garros contra Clàudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns, 14 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2, Barça 4, una nova victòria del conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga i la sisena en total, comentant el de Champions contra el Feyenoord, que el manté líder en solitari a la competició domèstica amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat en l'estrena golejadora de Xavi Espart, que està tenint premi al seu gran rendiment com a titular a lateral esquerra. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat per part del Barça, la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal, el sisè a la Lliga, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat estatal, empatat amb Rafinha, amb Mbappé i amb Sergio Camello. I quan semblava que el partit estava més sentenciat, una errada en la sortida de pilota precisament de Xavi Espart i Christensen la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies i poc després el capità de Llevant, Roger Bruguer, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van calmar el partit, el van agafar les regnes i van, com dèiem, calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Karim Adeyemi que va sentenciar amb el 2-4 definitiu, amb un golàs. Escoltem l'entrenador Hansi Flick fent autocrítica en roda de premsa.
1: Sé que hi ha hagut molts partits al principi i que, com ja he dit, que no estem al màxim nivell en aquests moments. Sembla que sí, perquè els partits han estat, o sembla que han estat molt fàcils, però no han estat fàcils perquè hem hagut de jugar bé. Però al final hem d'evitar, i és clar, tirar endavant. Aquests partits també ens ajudaran a millorar. És normal. Tenim situacions que hem de fer millor, molt millor, i li explicarem això a l'equip de cara al següent partit. Però al final estic content amb aquest resultat.
2: But at the end, with this result, I'm happy.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava també autocrític Pau Cubarsí, declaracions a TV3.
3: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
0: I un últim document sobre el partit d'ahir, en aquest cas també de Hansi Flick, reconeixent que està content amb l'inici de curs del seu equip, malgrat que encara hi ha moltes coses a millorar.
2: We are happy with this.
1: Estem contents amb això. Hem tingut un gran inici i és per celebrar-ho una mica. Sabem que tornem a jugar dimecres i després dissabte fora de casa. Però primer toca el de casa i en aquest partit tenim el focus posat.
2: But first we are playing at home and this is also our focus is on that game.
0: El Barça, que, com dèiem, continua imparable, líder amb 15 de 15, en solitari, 21 gols a favor i 4 només en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butarque, al camp del Leganés, on hi juga aquest any com a local, com a mínim de moment, el Rayo Vallecano. Recordem que Leganés és a segona. Serà demà a les 7 de la tarda aquest partit. Aquí a l'Enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacat de la roda de premsa, que ha fet aquest mateix migdia fa una estona Manolo González. I en categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes a la classificació amb 6 punts de 9 possibles. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. Les badalonines van superar la indestructible defensa de 5 de l'Eibar en 4 gols, una primera part en què el Badalona va dominar el partit, però no va aconseguir traduir aquesta superioritat en cap diana. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester, el cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
5: La primera part ha estat molt important perquè durant la segona ens trobéssim les situacions i ens hem trobat. Jo al descans he remarcat a l'equip que estàvem fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs, no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
4: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, la seva casa temporal durant aquests primers partits, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Ramon. 6 punts per al Badalona de 9 possibles, el Barça que n'ha sumat els 9, el CSK líder, amb els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femení. L'Espanyol només n'ha sumat un aquest cap de setmana, de fet, contra l'Atlètic Club de Bilbao, i és a la zona baixa de la classificació. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada des del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. En parlava el tècnic Ferran Costa.
6: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguien tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants. I ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i, per tant, vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important, i la competitivitat va per davant.
0: Ferran Costa, que va fer 4 canvis només al descans, just a la sortida del descans, per redreçar una mica la situació. Tot i això, el Sabadell que no va aconseguir remuntar i es queda a mitja taula, 11, amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, 7, després de caure dissabte 1-2 contra el Castelló. Girona que ha confirmat fa una estona la mala notícia, la lesió dels isquiotibials muscular de Brian Hill. Veurem per quan en té l'extrem andalús. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només tenim un equip català, el Barça Atlètic, el filial blaugrana, que va empatar a 1 ahir contra l'Unión de Tenerife. A la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte aquest cap de setmana. Sí que vam tenir partits en presència catalana ahir, al grup 2 de la Segona Federació Masculina, empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de la Unión Deportiva Logroñés, idèntic resultat, 0-0 també entre el Terrassa i el Barbastre, a l'Olímpic de Terrassa, que va tancar ahir la jornada. D'altra banda, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra el Calamotxa, per mantenir-se co-líder, empatat amb el Manresa, 6-6, i triomfs també del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera. La primera sortida i la primera victòria fora de casa. Olot FM, David Planella.
7: Primer desplaçament i primer triomf de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Roger Vidal van guanyar el camp del Nàxera després de remuntar un gol al conjunt de la Rioja, i ja tenen 4 punts de 6 possibles en 2 jornades. El tècnic es mostrava molt content per la victòria, no només pel que suposa, sinó perquè considerava que el seu equip se l'havia merescuda.
8: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot va ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol, i després l'Olot ha tirat d'ofici i ha sigut capaç de mantenir el resultat.
7: El partit es va decidir a la recta final de la segona meitat, però la primera l'Olot ja havia anat de menys a més. Ocasions clares que no es van transformar en gol i que van obligar l'Olot a patir més del compte, sobretot quan el Nàxera va fer l'1-0. La clau en aquest context va ser empatar de seguida. Al cap de només un minut, Marc Mas va prolongar un servei de banda i Martí Soler va marcar l'1-1. Jordi Ortega i Mario Rodríguez, juntament amb Pol Ballester, que va aturar fins a 4 ocasions del Nàxera amb l'1-1 al marcador, van ser els màxims responsables de la victòria de l'Olot. Els dos jugadors van sortir des de la banqueta i es van entendre en l'acció de l'1-2 al minut 81. Ortega va fer una gran passada en profunditat i Mario va guanyar la cursa a l'últim defensor i va definir la perfecció. L'Olot es va defensar en els últims minuts amb molt d'ofici i va conservar una victòria que va acabar celebrant sota els aspersors de l'estadi de la Salera. Els jugadors es van trobar sense aigua al vestidor i van improvisar una dutxa ràpida a la mateixa gespa on minuts abans havien jugat el partit. Una imatge inèdita que va acabar sent simpàtica gràcies a la victòria.

0: Gràcies, David. Parlem ara de bàsquet. El nou Barça d'Alexander Sekulić va guanyar ahir el primer títol del curs de la Lliga Catalana ACB amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Escoltem el tècnic eslové del Barça, Sekulić, en declaracions a TV3.
1: I never take any win for granted.
2: Mai dono per descomptada cap victòria, i en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
0: El Barça, que es va classificar per aquesta final contra el Lleida, després de superar la fase de grups tant l'Andorra com el Manresa. El balanç d'aquesta Lliga Catalana per part del Manresa, per al conjunt del Bages, des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i guanyar el Morabanc Andorra en el primer partit de la Lliga Catalana per 74-83, gràcies a una bona defensa col·lectiva del conjunt del Bages, els homes de Diego Campo van competir, però no van poder frenar les individualitats d'aquest nou Barça confeccionat pel manresà Xevi Pujol. Diego Campo, entrenador del Quinzenàs Manresa, feia balanç positiu d'aquesta Lliga Catalana, però destacava els aspectes que cal millorar ara que l'equip ja ha disputat 5 partits aquesta pretemporada.
4: Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón. Y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sinó és, bueno, jugar bien en pocos segundos.
3: Avui el Quinzenàs Manresa farà la presentació oficial de l'equip a la seu del seu patrocinador, la capital del Bages, i tancarà definitivament la pretemporada aquest proper divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, quan s'enfrontarà l'Eima Corunya com a visitant al pavelló de Riazor.

0: Parlem ara d'hoquei patins. Mollerussa i Mataró han guanyat aquest cap de setmana, de fet ahir ho han fet, les Supercopes Catalanes en les finals disputades precisament a la capital del Pla d'Urgell. Totes dues es van poder seguir a la xarxa més ahir a la tarda. En categoria femenina, les mataronines van superar el Caldes per 3-1, mentre que en la masculina va ser el conjunt anfitrió, el Mollerussa, que va guanyar 3-0 al Ripoll. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Deixant la pretemporada de banda, sobre la pista es notava que hi havia un títol en joc. Els de Mollerussa van dominar la primera part, però va fallar l'efectivitat a porteria a la segona. En canvi, i una vegada van obrir el marcador, els del Pla d'Urgell van tenir més ritme, en pesos també, per l'afició local, que veia com el seu equip podia sumar un nou títol després de la Lliga aconseguida l'any passat a Nacional Catalana. Primer va marcar Joan Marc Pujol, després en Joan Ramon Serret, i va sentenciar el seu germà, en Miquel Serret, a qui precisament podem escoltar.
2: Bé, doncs, primer de tot, molt contents, no?, per haver aixecat aquest títol. Penso que era un títol que el nostre club mai havia aconseguit, i per tant, doncs, aconseguir aquesta fita com l'any passat el campionat de Lliga, doncs és una mica més, no?, aixecar aquest títol és una mica més el premi de tota la feina ben feta l'any passat. I doncs, bé, i més poder-ho fer a casa nostra, no?, poder jugar una final a la nostra pista, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Penso que és un dia molt bonic i que sempre recordarem. I del partit, doncs, una mica es va veure això, no?, que era una final, que havia un títol en joc.
1: Bones sensacions, doncs, pel Mollerussa una setmana abans del seu debut a l'Hockey Lliga Plata, on al primer maig visitaran el Manlleu.
0: Gràcies, Julen, i no deixem l'estic perquè ahir també es van definir els campionats de Catalunya d'hoquei herba, en aquest cas amb doble títol per al júnior santcugatenc, que va superar 5-0 a la final femenina al conjunt anfitrió d'aquests campionats de Catalunya, el club Egara, i 3-2 a un altre equip de Recenc, a la masculina, a l'Atlètic Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El júnior de Sant Cugat aconsegueix novament el títol de la divisió d'honor masculina després de guanyar a l'Atlètic Terrassa per 3-2, on els penals córner han estat, doncs, podríem dir, una part important per l'equip de Guille Carnicer. I és que el conjunt agarenc s'avançava al marcador i va saber gestionar aquest avantatge, però en poc més d'un parell de minuts va arribar la remuntada del conjunt de Guille Carnicer. L'Atlètic tornava a empatar, però arribava un altre gol que deixava l'Atlètic Terrassa sense el somni de poder aconseguir aquesta competició. Com dèiem, el 13, Marc Albericio avançava als agarencs. Aleix Bozal capgira el marcador amb dos gols, al minut 41 i al minut 42. Xavi Castelló empatava novament el partit i Aleix Bozal, doncs, tornava a posar el 3-2, que seria definitiu en el partit pel tercer i quart lloc. El club Egara completava el podi després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa.

I abans d'acabar aquest primer enjoc de la temporada, en joc ràdio entre setmana, parlem de motor perquè Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi de San Marino de MotoGP i es converteix en el nou líder del Mundial, empatat a 274 punts amb Jorge Martín, però amb més victòries i, per tant, de moment per davant. És la setena vegada que s'emporta la victòria aquest traçat a San Marino, el gran dels Márquez, i se situa en el primer lloc del campionat per primera vegada aquesta temporada. Recordem que és el vigent campió, va guanyar ja el curs passat, però aquest ha tingut diversos problemes, sobretot físics, amb diversos contratemps. El gran dels Márquez, que ha jugat bé les seves cartes en les primeres voltes, mentre que Bezzecchi l'ha entraït als nervis i ha comès un greu error que l'ha acabat per caure, en aquest cas el 12 revolt a la primera volta, una caiguda que el va obligar a abandonar. Bezzecchi és el tercer a la general per darrere de Márquez i de Jorge Martín. Ahir, després de Marc Márquez, van entrar Àlex Márquez, el seu germà, i Pedro Acosta. Això pel que fa al motor, també parlarem de l'enciclisme, perquè ahir va acabar la Vuelta a Espanya amb campionat per a Enric Mas, que compleix el seu somni i es proclama campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí de 31 anys va guanyar per primer cop una gran volta, després d'aprofitar, evidentment, la desafortunada caiguda de Tadej Pogačar, que no va deixar escapar ja a partir de la vuitena etapa. Va ser líder amb el mallot vermell aquest ciclista mallorquí de 31 anys d'Artà, en aquest cas que va guanyar, com dèiem, la seva primera gran volta, la Vuelta

0: I tornant a les categories de a les competicions de casa nostra, ahir es va determinar el guanyador de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo. En aquest cas va ser el Barceloneta qui va guanyar el seu 19è títol català. Després va sotmetre el Sabadell per un ajustat 10-9 a la final a la piscina del Club Natació Montjuïc. Desena Copa Catalunya consecutiva per al Barceloneta i, com dèiem, 19è títol per al conjunt mariner. I en futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola van passar ahir la primera ronda, crec que passava, de fet, la primera ronda de la Copa de la Reina. Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant a l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clar 1-5 al Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina. En la primera ronda de la competició de Copa, el futsal Cartona Hispans ha quedat eliminat a partit únic davant d'un rival superior. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire. Pocs minuts després, el Rubí ha fet l'empat. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt del partit. Una targeta vermella interpretable a la portera del futsal, Ari, per fer mà fora de l'àrea, ha suposat l'expulsió de la jugadora i 2 minuts en inferioritat. El Cartona Hispans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part, el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals carregades de faltes, ha arribat l'1-3 a favor, que trencava el partit. A partir d'aquí, el futsal ho han intentat de totes les maneres i el

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país.

0: gestir cada una de les crisis.
1: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La marxa portarà per lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
1: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
2: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
2: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
3: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant la Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, 2/3 cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
6: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
7: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
6: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
1: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
2: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
1: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la 50ena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
2: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
2: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
1: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas y vamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes muestras, no solo con una valoración subjetiva sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
12: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
11: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
13: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
11: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
1: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
14: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
2: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
16: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
17: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
18: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
17: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
2: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
19: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
2: Els fitons són balises que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
1: No deixem la ciutat perquè avui el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
2: La línia T4 Marta reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: És 3:15. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
2: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
20: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
1: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
0: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
21: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
0: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
1: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
22: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
23: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una me siento muy responsable y bueno, que estará la fiscalía como siempre al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
22: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben dos casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
1: I tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra. Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
1: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclama la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El nou FM, Judit Lechón, bon dia.
25: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
1: Gràcies, Judit Lechón, des del nou FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: L'Ajuntament traurà licitació a la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
4: Recordeu que el projecte global valia, tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
3: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
1: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
2: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
1: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
2: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
6: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
7: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
8: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
6: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
9: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
5: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat no, el marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
9: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
0: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, Psicologia o Infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
10: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
11: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
12: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
10: Entre les carreres amb més demandes troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
3: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
13: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada uno. una de les crisis.
0: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
15: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
14: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
16: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
14: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla B continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
18: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
17: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistenciant del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba en tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
19: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
21: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
20: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2:45 del matí de diumenge.
0: Són 3:45, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la 67.
0: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:45. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
23: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
22: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
3: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
0: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
2: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
6: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
2: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
7: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
9: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
7: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
24: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
25: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
24: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
26: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
27: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'oció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar per més i, bueno, a millorar.
26: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
8: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
26: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona avui va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
10: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
11: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
10: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
26: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
12: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
0: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
4: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
3: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota

a les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions dels Amics de les Arts, Sumeu Penya, Luis Sánchez, la companyia elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. A partir de tot plegat a partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la cinquena victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 amb doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.

0: a la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'ha

0: arriba 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
2: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
4: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
2: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12:29 i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fons del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes de Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
3: Es basa en certeses com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
2: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai" i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar abans de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.